0: podríem anar a dormir.
1: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
2: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues?
3: Aquí comença el Què t'hi jugues amb Elena de Diego. El programa d'esports on t'ho expliquem tot. A SER Catalunya.
4: Caracolea 1, caracolea 2, remate.
5: És un animal.
4: Golazo, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
5: Quin golarro que acaba de fer la milla mal.
4: Cos el esférico a su bendecido pie izquierdo y con el 10 a la espalda.
5: Veus l'escaire, allà te la col·loco.
3: Què t'hi jugues amb Elena de Diego.
6: Què tal? Bon dia i benvinguts al Què t'hi jugues del dia Gordon. Perquè ja és oficial, l'extrem anglès Anthony Gordon signarà el seu contracte amb el Barça per les properes 5 temporades. En poc més d'una hora ho farà al despatx del president Rafa Juste al Camp Nou i més tard, cap a 2:15 de la tarda, podrem seguir en directe aquí al Què t'hi jugues la seva presentació com a jugador blaugrana. Avui el president electe Joan Laporta no apareixerà a la foto, li toca a Rafa Juste, però no ha pogut estar-se de venir aquí al Què t'hi jugues a celebrar aquí amb nosaltres aquest gran moviment que ha fet el Barça, avançant-se a tothom i signant el primer reforç de cara a la propera temporada, president.
7: Yep. Hem portat aquí el... muy repartido el Gordon, eh? Fet, tia, és que més a més donarà per tantes proves, eh?
6: Sí, aquí tens un bon filon, eh?
7: Hi ha moltes proves possibles i tal, però avui li hem de donar la benvinguda com cal.
6: Com fem el cal? Que t'hi jugues, no?
7: Vinga, som-hi tots!

0: de dolorosa. Potser sí que toca fer. Si pel Frenkie posen quartos, jo mateix poso un llacet.
1: Por la mañana que ve, por la tarde, Dios, te pagas a cantar.
0: Bueno, molt bé.
2: Bona benvinguda amb el Gordon, no? De fliparà quan... No sé si ell és molt de ritmes de Bad Bunny o serà més de...
0: Sent d'anglès, aquest noi serà de tot.
3: És de Liverpool, eh? Ojo.
2: Això és bon senyal? A tu t'agrada, no?
3: Home, no, és de Liverpool, i els Beatles... escolta, si té una mica de gust musical, serà més dels Beatles que no...
2: De Bad Bunny, no? Sí. És el que volies dir,
3: no? I Bad Bunny
2: no?
3: El respectem, per això.
0: Fa una pinta que ja ha sortit de festa.
3: Sí?
0: No veig,
3: no. No és el Jack.
0: Me l'endureu el llum de gas.
2: Els oients que ens seguiu a través de l'estreaming de YouTube potser ja l'heu vist. Els que no, Àlex Luna, què tal? Benvingut.
4: Molt bon dia.
2: Avui
4: gràcies.
2: Ens acompanyes aquí des dels estudis de Ràdio Barcelona. Crec que el plat fort vindrà a la segona hora, perquè t'estan esperant amb ganes els companys de la taverna, però teníem ganes de que ens acompanyessis aquí. Ara parlarem d'aquest adeu de Mitchell. Primeres sensacions aquí, veient el Bermúdez de prop.
4: Home, molt bé, jo ja he tingut l'oportunitat de veure en Bermúdez de prop. És una eminència. Jo escolto el que t'hi jugues per escoltar-vos a tot, però la part d'en Bermúdez és increïble, o sigui, un talent. Aprofito, per felicitar-te aquí, és espectacular. Mm-hmm. Increïble.
3: Ara què?
2: Un altre dels que parlava era l'Ivan que feia coros, perdó, era l'Ivan Sant Antoni. Ivan, què tal? Bon dia, company del diari Sport. I ens faltava el Joan Poquí, company del diari de Mundo Deportivo, que... Avui puntualment arriba una mica tard.
0: Avui puntualment.
2: Així que, Bermo, tens la gola bé, engraçadeta? Doncs som-hi, va. Que

0: Gordon's Cola, ens diu el Sindo al xat del Que t'hi jugues, del YouTube del Que t'hi jugues. Estan divertits els oients en aquest divendres en què Deco i el Barça s'han mogut ràpid i quan encara no fa ni una setmana que hem acabat la Lliga ja tenen el primer gran fitxatge per la propera temporada. Anthony Gordon, nascut a Liverpool, com deia ara l'Ivan, fa 25 anys. Seguidor del Liverpool, el club que el va descartar quan tenia 11 anys, format a la cantera de l'Everton, que va aprofitar una sessió al Preston North End de la segona anglesa per acabar triomfant a l'Everton i fitxar després pel Newcastle. I d'aquí al Barça, on en els propers minuts, Nil Solà, què tal, bon dia?
1: Hola, què tal, Helena, a tots, bon dia.
0: Signarà el seu contracte per les properes 5 temporades.
1: Sí, firmarà aquest contracte per les properes 5 temporades per un cost de 70 milions d'euros més 10 en variables. A partir de 2:15, presentació oficial, roda de premsa de l'extrem anglès, que ahir ja va arribar a Barcelona, ja ha fet la revisió mèdica, ha firmat el seu contracte, només falta l'oficialització, que en principi està prevista per d'aquí a una estona, a la 1:00 PM, i després a 2:15, presentació de la que serà la primera cara nova, la petició express que ha fet Hansi Flick a Deco.
0: Deia el nostre president Joan Laporta que aviat se l'emportaria a Llum de Gas. A Llum de Gas no, però ahir ja va estar sopant amb la direcció esportiva del Barça, no, Nil?
1: Sí, va estar sopant amb la direcció esportiva del Barça, acompanyat dels seus agents, per cert, molt simpàtics. Vam estar parlant amb ells ahir a la ciutat esportiva abans de firmar el seu contracte. Agència de representació Unique, William Salhaus, és el cap d'aquesta empresa. Ja van anar a sopar amb Deco, ja ha conegut a la direcció esportiva del Barça, ha arribat amb tota la família aquí a Barcelona i serà un pit stop molt i molt ràpid perquè demà ja ha d'estar concentrat amb la selecció anglesa per preparar de cara ja al Mundial que comença d'aquí res.
0: I amb Anthony Gordon ja al sac, ara la direcció esportiva, Nil, centra tots els esforços, com ens explicava ahir el CK2 al Que t'hi jugues, en Julián Álvarez.
1: Sí, és la gran desig. Ja fa setmanes que expliquem aquí a la cadena SER que el Barça la prioritat eren firmar dos davanters. El primer ja ha arribat, extrem esquerra, Anthony Gordon. Sembla que això deixa clar que en principi Marcus Rashford no ha de continuar o no continuarà al Barça. I ara el gran desig és Julián Álvarez. Ahir ens deia sí que el Barça prepara 100 milions d'euros o té previst invertir 100 milions d'euros per Julián Álvarez. De moment la primera oferta podria anar al voltant dels 90 milions fixes, més 10 en variables. Julián li ha traslladat a l'Atlético. De fet, tant és així que fins i tot ja els nostres companys Pedro Follana i Miguel Martín Talavera reconeixien ahir a la nit a l'Arguero que Julián li va preguntar a l'Atlético quina era la seva intenció, que com és que es parlava tant d'ell si l'Atlético no tenia cap notícia, i Julián va dir que si se l'havia de vendre o que si hi havia l'opció de sortir a ell on li agradaria jugar és el Barça de Hansi Flick. Per tant, aquest pas ja està fet, l'Atlético no posarà fàcil la negociació, però coincideixo amb el que deia Jordi Martí i també a l'Arguero, quan un jugador d'aquests bons té clar que vol jugar un equip, normalment s'acaba donant.
0: Veurem què és el que diuen a Madrid. De seguida anirem allà perquè ens expliqui el Pedro Fullana, com apuntava ara el Nil, què és el que en pensen a l'Atlético de Madrid. Això pel que fa a Julián Álvarez, però, Nil, un nom que s'ha relacionat molt amb el Barça en els últims anys és el de Bernardo Silva, una opció que la direcció esportiva considera interessant.
1: Sí, és una opció que la direcció esportiva considera interessant. De fet, des del seu entorn ens apunten que està més a prop del Barça que mai. Té ofertes de Turquia molt i molt importants econòmicament, té l'oferta sobre la taula ja fa dies també de l'Atlético de Madrid, però Bernardo Silva a on vol venir a jugar és al Barça. En el club són conscients que hi ha d'haver sortides perquè pugui arribar Bernardo Silva, però no descarten ni molt menys aquesta operació. De fet, insisteixo, des del seu entorn ens diuen que mai ha estat tan a prop del Barça com ho està aquesta vegada. Insisteixo que hi haurà d'haver sortides i una d'elles serà o hauria de ser la de Rooney Bargi, que en les últimes setmanes, els últims mesos, no ha acabat de convèncer Hansi Flick. De fet, fins i tot amb la lesió de Lamine ha estat titular alguna vegada Rashford per davant seu a la banda dreta. El futbolista és conscient que no té protagonisme en Flick, s'ha quedat fins i tot fora del Mundial, això ha generat una gran decepció per ell, i en principi la fórmula que es busca és una sessió amb opció de compra obligatòria o un traspàs. Sembla que la sessió senzilla, simple, com es coneix, no és l'opció que més agrada al Barça, perquè evidentment si fitxa tots aquests futbolistes ha de treure diners i ha de vendre. Per tant, el nom de Rooney Bargi, un dels principals candidats a sortir, i el jugador ja és conscient de la seva situació.
0: Flick li obre la porta al jugador perquè Adrià Soldevila, què tal? Bon dia.
2: Què tal? Bon dia.
0: El Barça està operant amb normalitat, per dir-ho, per tots els fitxatges, però Bernardo Silva, Gordon, Julián, si acaben arribant, no caben tots en el fair play si és que no hi ha sortides, com ara apuntava el Nil.
2: Sí, sí, ho deia perfectament en Nil, caldrà sortides. De fet, avui se'n parlarà també la junta directiva que està a punt de començar o que ja està en marxa a les oficines del Camp Nou, i a junta directiva avui. El Barça opera amb normalitat, està operant amb normalitat com si ja sapigués que estarà a l'1-1, que tindrà límit salarial suficient per inscriure. Fons de la Lliga ens reconeixen que el Barça ha fet molt bona feina, que estarà a l'1-1 si es compleixen totes les previsions. De fet, ja li han traslladat al Barça aquesta bona feina, amb converses que han tingut, doncs, privades, diguem-ne. Això sí, el que dèiem ara, també saben que Gordon, Julián, Bernardo Silva, tots no hi caben, que s'hauran de fer operacions de sortida, que no hi ha fair play suficient per entrar-los a tots sense que surtin jugadors. Això ho saben al Barça i ho saben a la Lliga. S'ha de generar caixa, ho deia el Nil, s'ha de generar caixa. Veurem si per Roni Bargi, veurem si per Marc Casador, ja anirem veient com va evolucionar el mercat de traspassos, però 30, 40, 50 milions, dependrà dels fitxatges que es vulguin realment fer. I una cosa que ens aclareixen, perquè hi havia certs dubtes d'això, per exemple, si tens 5 milions de marge salarial, 5 milions de marge entre la massa salarial i el límit salarial, no pots inscriure 10. No pots inscriure 10 milions. Pots inscriure només 5. Hi havia dubtes de si tenies marge, doncs tu inscrivies i després ja ho arreglaries, si després et feia falta diners. Doncs no. Si tens, posem pel cas que el Barça té 500 milions de massa salarial i el límit són 520... Per tant, perfecte, té 20 milions d'euros d'aquest marge salarial, però en té 20, no en té més. Si vol inscriure un jugador que cobra 26 milions, per exemple, doncs no hi cap. S'han de generar aquests 6 milions que falten abans de poder-lo inscriure. I el Barça, doncs, està en aquesta situació ara mateix. Té límit salarial, ha fet bona feina per recuperar-lo, perquè no era difícil, estava molt malament, no era fàcil, però, insistim, té poc marge de maniobra si no hi ha sortides.
0: Doncs veurem què és el que passa en les properes hores, però com ens apunten tant el Nil com l'Adrià Soldevila,

0: per poder inscriure els nous, tant a nivell econòmic com també a nivell de plantilla. Gràcies, Adri.
1: Fins ara.
0: I Nil, queda't per aquí perquè Anthony Gordon és un dels homes del dia en aquesta portada del Que t'hi jugues i l'altre és Michel Sánchez, el millor entrenador de la història del Girona, que 5 temporades després d'arribar al club marxa. Nil, Àlex, és cert que queda la mala sensació del descens, però ho fa després d'haver aconseguit un ascens a primera, d'haver classificat a l'equip per la Champions i, diguem, de la millor època del Girona.
1: Després d'haver tocat el cel, imagineu-vos, Michel arriba i al cap de 2 mesos estava en descens a Primera Federació, aconsegueix l'ascens a primera, la seva primera temporada al Girona, quan semblava que no era l'any, perquè encara no havia guanyat el Tenerife la Lliga, perquè es va classificar pels pèls, i des d'aquí, doncs, una història que crec que costarà que la tornem a veure, a Girona especialment. El futbol dona moltes voltes, però sí que és veritat que Michel ha canviat tot el panorama del club, no només com a director tècnic i futbolístic, sinó com a persona, perquè per la manera d'integrar-se, per com ens va guanyar a tots el cor, a l'afició, als periodistes, a l'entorn, i marxa el millor entrenador de la història. Després de 5 temporades, 221 partits, la Champions, les golejades al Barça, liderat el Villarreal, la lluita per la Lliga gairebé amb 30 jornades de campionat. Marxa un històric i és una pena que marxi d'aquesta manera amb un descens que fa molt de mal.
0: Nil.
2: Sí, és, jo crec que una marxa, Elena, que fa molt de mal, que és d'aquelles que quan passi el temps serà més conscient la gent, però que ha generat un buit important dins del club. Una història d'amor que no ha acabat amb el final desitjat, haver-ho allargat més segurament podria haver fet que inclús aquest final fos pitjor, però Michel sempre, tant amb la gent com amb els futbolistes, com amb nosaltres cada vegada que hem pogut parlar amb ell i entrevistar-lo, sempre ha estat un 10, i des d'aquí doncs, li desitgem tota la sort i pendents del que vindrà a Girona.
3: Deixa'm dir una cosa sobre Michel, perquè primer, em sembla un extraordinari entrenador, però sobretot em sembla una extraordinària persona que aquest fet jo crec que en algun moment li ha jugat en contra, perquè tots els respectes, i vosaltres en sabeu molt més, jo crec que la planificació esportiva d'aquest any no ha sigut exactament la millor respecte a d'altres, i en canvi Michel en rodes de premsa, que més o menys les he anat seguint, mai ha tingut una paraula de queixa respecte a res que es fes al club, cosa que algun altre entrenador la podia haver tingut per salvar-se més a ell que no pas al club, i ell sempre ha posat al davant el club que no sí. Pas a la seva carrera esportiva, i això jo crec que a l'hora de després els resultats li ha jugat una mica en contra.
1: Sí, Michel sempre ha dit que és molt tossut amb la seva idea, i ha arribat a un club on té ara l'eslògan de som tossuts, no? O sigui, era una mica... Sí, crec que tens raó. De fet, hi havia gent que comentava que si tu no canvies el discurs és difícil canviar les coses, no? Jo sé que Michel ha sigut dur, però sempre ho ha fet de portes cap endins, perquè així ho considera ell com a entrenador. A partir d'aquí, doncs sí que és veritat que potser la planificació esportiva, evidentment, no ha estat bona. Jo crec que Michel es va desmotivar com a entrenador, perquè era la segona temporada, i ell crec que ho ha dit també, que li va afectar molt, i crec que aquesta errada doncs, ha passat factura, no? Si tu planteges, si tu construeixes la plantilla, ja sé que mentre més apuris, doncs més possibilitats de que vingui un Agi, no? Jugadors d'aquest estil. Però tu has de tenir una plantilla molt més abans. Això, Michel, jo crec que el va desmotivar una mica. Va fer que jugadors com Ángel Herrera volguessin marxar perquè no veien projecte, i les conseqüències, doncs, molt més cares de les que tothom s'imaginava.
0: Un Michel Nil que va deixar petjada molt dels jugadors que ha tingut al Girona.
2: Molta petjada. De fet, ahir es van acomiadar Baris, Fran Beltrán, Axel Witsel, Arnau Martínez, un dels que ha estat amb ell 5 anys, i n'hi ha un altre, que és Aleix García, que recordo perfectament una conversa que vaig tenir amb ell, que demanava pràcticament que el dia que firmés Michel pel Girona se li fes saber ràpid, perquè ell tenia claríssim que en el moment que Michel firmés pel Girona ell havia de venir, el va agafar quan no l'havien volgut ni a l'Eibar a segona divisió. Ara mateix, mig centre fixa, indiscutible, Leverkusen, ha estat internacional, i avui ha volgut enviar aquí el Que t'hi jugues un missatge per Michel Sánchez.
4: Per la meva part, simplement dir que Michel per a mi ha sigut i és un entrenador especial, ha sigut el que ha fet que el verdader Aleix sortigui. Des d'un principi va confiar en mi, va donar-me

0: tota la importància que un jugador necessita per a treure el millor d'ell, així que jo sempre estaré agraït.
1: Les paraules, Nil, de l'Aleix García, maco veure com s'acomiaden d'ell. Sí. Es nota que deixa una absència forta dins del vestidor. No sé si ara us aventureu vosaltres, Àlex, Nil, a dir qui podria arribar.
2: Jo crec que són moments molt durs, perquè hi vaig explicar que la propietat, bom, vam explicar amb l'Àlex que la propietat havia ratificat aquí a Càrcel, però també ho vaig dir ahir, la situació és dura, aquí a Càrcel està molt i molt afectat pel que ha passat, i hi ha aquests dies de dol, per dir-ho d'alguna manera. Ahir es va confirmar que Mitchell no seguia després d'una conversa que van mantenir Quique i Mitchell. Jo crec que és aviat, s'estan tocant diferents perfils, sonava el nom de García Pimienta, també el club ha preguntat per estar atent al futur de Carles Martínez, malgrat té ofertes també de primera divisió. També hi ha l'entrenador del filial, Quique Álvarez, que en un moment donat podria fer el salt, Adai, però de moment jo crec que és aviat, i que ni el club mateix saben qui és el candidat ideal, tot i que evidentment ho han de fer ràpid.
3: Qué gilipollas que soy. Qué gilipollas que podéis llegar a ser de hacer homenaje a que os ha bajado la segunda. Os baja para abajo, ¡tá! Y vosotros decís que bueno que es que soy el peor.
4: Estás tú para entrar a pita, güey.
3: ¿De qué?
4: ¿De qué? Pues de la temporada que fue.
3: Entonces que no saco pecho nunca.
4: No, si el trao siempre.
3: Tú eres tonto. És que eres tan tonto, és que clar.
1: El record que volíem tenir des del que t'hi jugues cap a Mitchell, i en els propers dies... No, home, no, però s'acaba l'era Mitchell al Girona, a Vinícius.
3: Está muerto, ja.
1: I en els propers dies tant l'Àlex com el Nil ens aniran explicant qui serà el substitut del tècnic madrileny a la banqueta del Girona. Gràcies, Àlex, gràcies, Nil.
5: Gràcies.
2: Una abraçada.
1: Va. Anava a dir Willy, un record, un petonet al Willy des d'aquí, que avui no pot estar amb nosaltres. No. Avui el Pol Regàs t'anava a dir, vinga, va, Pol, anem a les notícies del dia.
6: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
1: Toni Camacho, què tal? Bon dia.
7: Hola, bon dia, Helena.
1: Perquè Mapi León confirma el seu adeu al Barça.
8: Aquesta te l'explico jo, Helena. La central aragonesa se'n va del Barça després de 9 temporades. Va arribar el 2017 com a primer fitxatge pel qual el Barça va pagar traspàs. Són 313 partits, 27 títols, i Mapi s'acomiada en català.
9: Estimats culers, ha arribat el moment de tancar l'etapa més bonica de la meva vida. I sobretot, ha arribat el moment de donar-vos les gràcies. Perquè després de 9 anys m'acomiado del club de la meva vida, del meu cor, de la meva gent. El Barça ha estat casa meva durant 9 anys i sempre ho serà. Us estimo i sempre us estimaré, culers. Visca el Barça, sempre.
8: Amb les sortides ja confirmades de Mapi, Ona Batlle i Alexia Putellas, ara mateix el Barça sap que renovaran Graham Hansen, Pere Romeu i Marta Torrejón. En un gir d'última hora, Marta dimarts pensava que marxava i dimecres el club li va oferir un any més de renovació per no perdre dues capitanes d'una tacada i mantenir el perfil de lideratge. Una altra carpeta oberta és la de Salma Parayuelo, pel que hem pogut saber el que t'hi jugues. No té pressa, Salma, per decidir el seu futur. Està centrada en celebrar la Champions, en l'aturada de seleccions de la setmana vinent. Té oferta de renovació del club blaugrana, però també ofertes d'altres equips interessats, un estiu on Salma haurà de prendre la millor decisió en una data estratègica com són els seus 22 anys.
1: Gràcies, Anna Palet. Florentino Pérez i Enrique Riquelme intensifiquen la campanya electoral. Ara sí, Toni.
5: Ara sí. Els dos candidats a la presidència del Real Madrid mantenen el creuament de declaracions en plena cursa electoral de cara a les eleccions del pròxim 7 de juny.
10: ¿Va a debatir?
11: No. Que hable el toro que quiera. Yo hablo aquí y les explico todo, pero se lo explica a usted.
10: ¿Quiere Florentino Pérez privatizar el club, como dicen?
11: Bueno, eso lo que lo dicen son los malos. Da la sensación de que ha venido porque necesita el club para su empresa. Es el caso de corrupción más grande que hay en la historia del fútbol. El Madrid tiene la suerte de que estoy yo, no tenga ninguna duda.
12: Los mejores tienen que estar en Real Madrid, siempre han estado. Por lo tanto, por eso mismo hay que crear una candidatura que vuelva esa transparencia, esa gobernanza, que atraiga, y sobre todo ganadora, que atraiga al talento, que el talento quiera venir.
13: ¿Y algún nombre que ilusione especialmente? Dice el compañero Haaland.
12: Espero que el nombre ilusionante sea Enrique Riquelme.
6: ¿Qué te jugas?
1: La gala de la pilota d'or, Toni, ja té data i seu confirmades.
5: Així és, la UEFA ha anunciat que la cerimònia se celebrarà per primera vegada a Londres el pròxim 26 d'octubre.
1: El Sabadell comença els play-off d'ascens a segona divisió.
5: El conjunt de Ferran Costa disputa a les 9 de la nit a l'estadi Alfredo Di Stéfano el partit d'anada de les semifinals contra el Real Madrid-Castilla. El tècnic assegura que l'equip afronta el duel amb ambició i amb l'objectiu de guanyar.
14: Juguem un play-off d'ascens a segona divisió perquè ens ho hem guanyat, un nivell durant la temporada altíssim, fem moltíssimes coses bé,
7: pencant com animals i lluitant a més no poder, i ara nosaltres el que volem és ser ambiciosos i competir el partit per guanyar-lo.
5: Diumenge serà el torn per l'Europa, que s'enfrontarà al Celta B a 4:15 de la tarda en el Can Dragó.
1: En bàsquet, Xavi Saissó, l'ACB tanca la Lliga regular.
15: Sí, última jornada en el que el Barça jugarà diumenge amb el València amb l'intent de millorar la classificació. La penya serà quasi amb tota seguretat sisena, mentre Girona, Lleida i Baxi Manresa estan ja salvats. El drama està a Andorra, que depèn de si mateix per salvar-se, però han de guanyar el Barça. Si no, han d'esperar resultats. Els partits amb algú en joc a partir de 9:15.
1: En tenis, Sinner eliminat de Roland Garros per un cop de calor.
5: L'italià dominava 2 sets a favor quan va començar a patir rampes i marejos que van acabar amb les seves opcions de victòria. Àlex Corretja feia aquestes declaracions sobre la calor al Larguero.
16: Horrible. Es un infierno, es fuego. La humedad es tremenda. Realmente el calor que está haciendo es casi casi insoportable. Es injugable, te diría. Y no me extraña que le haya sucedido esto a Sinner, que ayer le pasó también a Menzi, que acabó totalmente acalambrado. Y está siendo, bueno, el calor más alto que se ha vivido en París, bien, en Roland Garros, en estas fechas, en la historia.
1: En futbol sala, el Barça estrena el play-off contra el Valdepeñas amb l'homenatge a Sergio Lozano. En una nit especial per ell, es retirarà la samarreta del mític dorsal 9. I, Toni, acabem amb la Lliga de Mitjans, victòria del Que t'hi jugues per 11-6 contra el Mundo Deportivo de Joan Poquí.
5: Amb mig equip de ressaca, però amb els 3 punts a la saca, els de la ràdio han començat posant-se 4-1, però s'han deixat empatar per arribar al descans 4-4 i posar una mica d'emoció. A la segona part han posat la directa i així no hi ha ningú que ens atrapi. 4 gols de Martí Juncà, 2 de Nil Solà, 2 de Jofre Mateu, que tenia prohibit xutar des de camp rival, 1 d'Emilio Blanco, 1 en pròpia, i un del porter Pichichi, Asier Chávez, han signat l'11-6 definitiu que serveix per demostrar que Santi Ovalle pot marxar de vacances perquè aquest equip no el necessita.
1: Joan Poquí, què tal? Bon dia.
17: Hola, bon dia.
1: Suposo que quan arribis a la redacció avui passaràs factures, no?
17: No, només un matís. No és el Mundo Deportivo de Joan Poquí. Fa anys que estic retirat d'això. Al Mundo Deportivo de Joan Poquí segur que no hauria passat això. O sigui, no hauria marcat un individu, com es diu, que ha marcat 4 gols, o hat-trick, com es diu.
1: El Martí Juncà, un dels nostres estudiants en pràctiques.
17: Si fos el Mundo Deportivo de Joan Poquí, no hauria marcat.
1: Tu jugaves a la Lliga de Mitjans abans, Joan? Sí?
17: Jo vaig jugar, la vaig guanyar amb la Vanguardia i amb el Mundo Deportivo.
1: Mira, tu, Ivan...
18: Amb dos clubs diferents?
17: Sí, amb dos clubs diferents.
18: Molt bé.
1: Ivan, tu hi jugaves
18: o no? Sí, havia jugat, havia
1: jugat. Sí, esteu retirats quan... els dos, ja.
18: El que passa quan... que jo era professional i no podia anar a jugar a aquestes patxangues.
17: Clar. Era quan jugàvem a la Pava, a Castelldefels. Jugàvem al Gallard... No, a la Pava no, perdó, al Gallard d'Esports.
1: I allà després no fèieu el tercer temps, no?
17: Sí, bueno, clar, sempre es fa el tercer temps.
1: Va, al quiosc.
19: El quiosc del Marcos.
1: Marcos, ¿qué tal? Buen día.
20: Hola, Elena. Muy buenos días. Dembélé rima con doble. Escribe Emily Tyson.
17: Uy.
20: El líder deportivo francés, L'Equipe. Pese a una temporada condicionada por las lesiones, el atacante parisino ha sido decisivo en la Champions, por lo que postula legítimamente a un segundo Balón de Oro. Y como recuerda Stoikov en este artículo, Dembélé está en la cima de la cima después del desastre vivido en Barcelona. Y ese profundo cambio del jugador solo se entiende, cuenta el búlgaro, por la figura de Luis Enrique, el entrenador que le ha guiado hacia la gloria.
18: Marcos, deixa el Ducados, que
1: pobre ja Marcos, t'ho he dit molts anys. Està refredat i encara li costa treure de sobre els virus. Xavi.
15: Bueno, escolta, us imagineu que el Tour, el Giro o la Vuelta paguessin a Pogacar, que és el millor ara mateix, perquè no participés, perquè hi hagués més igualtat? Doncs això ha passat en la història del ciclisme. Ens hem de remuntar al 1930, quan l'italià Alfredo Binda havia guanyat les 3 últimes edicions i el Giro li va proposar no participar a canvi de diners. Binda va calcular els diners per guanyar 6 etapes, que segons ell eren les que creu que guanyaria, i en total va cobrar 22.500 lliures. Alfredo Binda, desconegut per al gran públic actualment, té encara molts rècords del Giro d'Itàlia, com per exemple haver guanyat la Corsa Rossa 5 vegades, igual que Fausto Coppi o Eddie Merckx.
1: A xarxes.
19: Encara no ets de la família del Que t'hi jugues? Segueix-nos a...
21: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, blah. YouTube, Facebook, whatever.
19: @ Que t'hi jugues.
1: Núria Vilamala, què tal? Bon dia.
22: Què tal, Helena? Bon dia, com estàs?
1: Mira, molt bé, i tu?
22: Avui et porto un vídeo que s'ha fet molt viral aquestes últimes hores. Jo crec que segur que els que esteu a l'estudi l'heu vist, perquè recordareu que quan Pep Guardiola va fitxar pel Manchester City, i en aquell moment també van fer un vídeo molt bonic amb el Braydon, és un aficionat, en aquell moment era un nen, un aficionat del Manchester City, que concretament fa anys, fa 10 anys, li deia això a Pep Guardiola.
0: Now we've got you, we're gonna win them all. We're gonna win all the trophies, where we're gonna put them all.
22: Li diu, ara que tu ets aquí, guanyarem molts títols, on els guardaràs, no? Aquesta pregunta li traslladava...
1: Al·lucinava el nen, de fet, flipava. Quan va pujar al seu taxi, deia, ets el Guardiola de veritat?
22: La imatge era la dels dos al taxi conversant, i ara, Elena, 10 anys després, els han tornat a ajuntar. Clar, el Braydon té 10 anys més, és un noi, ja és un noi adolescent, un noi gran, i tenen aquesta conversa al taxi 10 anys després, amb una imatge calcada. De fet, Elena, és molt bonic el vídeo, perquè es veu com fa 10 anys s'abraçaven amb el Braydon sent un nen, ara es tornaven a abraçar amb el Braydon ja sent un adolescent, i aquesta és la conversa que tenien ara 10 anys després.
3: The most famous fan from Manchester City, sit down.
4: Tell me, what are you doing?
23: Well, I have to say, since we did the taxi 10 years ago,
4: okay,
23: my life completely changed. No.
22: I've diu que la seva vida va canviar des d'aquell moment.
23: Politicians, like the Prime Minister.
4: Wow.
23: We're going to miss you so much.
4: Me
23: we all
4: too,
23: love you here.
4: Me too.
3: We're here, gentlemen.
4: Do you remember you asked me a lot of questions?
1: I li diu Guardiola, no?, que li ensenyarà on guarden els trofeus.
22: Li diu, te'n recordes que em vas fer una pregunta molt precisa en aquell moment, que era on guardava els trofeus? I llavors, Elena, es produeix en el moment més esperat del vídeo, que és quan Guardiola, efectivament, porta el Braydon a ensenyar-li tots els trofeus que ha guanyat amb el City.
23: Oh my, look at this!
4: You remember when you said to me you're going to win all of trophies?
23: I remember.
4: All of them are here.
23: I said that.
22: S'emociona molt, Elena, el Braydon, òbviament, quan arriba allà. I el vídeo fa 10 anys acabava amb un selfie dels dos, i aquest també, òbviament, ha acabat amb un selfie. Val molt la pena el vídeo, Elena, ara el penjarem al Twitter del Què t'hi jugues, perquè per la ràdio ja és maco, però veure el vídeo encara és més especial.
1: Per cert, que em diu el Lu Martín que el Braydon treballa al club, al Manchester City, a comunicació. O sigui que, mira. Aquell vídeo de nen... L'ha ajudat, com deia ell, ha entrevistat el primer ministre i ara treballa pel Manchester City. Brutal tot el comiat que li ha fet el club, tant a xarxes com l'altre dia a la festa que ja vam comentar. Bermo, i els oients què diuen?
24: Doncs mira, comencem des d'Itàlia, el Lucho.
25: Bon dia, que grau show! Para que me'n toni! Va, parir!
1: Ja cantava el hit de...
24: Ja estàvem cantant el hit,
1: De Gordon Bunny.
24: I per últim, l'Andrés.
26: Oh, bon dia a tothom. Bueno, ja tenem el Gordo fitxado, ja tenem el rebentalàtere de Bermúdez recuperado, i ja per rizar el rizo, poquí llega tarde. Barça!
1: Ja hi som tots, fa estona, que ha arribat el Joan, sí. El que passa que el tenim aquí a la banqueta, ara surt, va.

0: Toni Gordon, com us estem explicant, és el primer fitxatge del Barça de cara a la temporada 2026-2027. Joan, Ivan, ara sí, no sé què us desperta aquest primer fitxatge, les sensacions del primer dia.
1: A mi molt bones. És un futbolista... Jo explico que de les 24 hores que té el dia, estic 8 treballant en el món deportiu, unes altres desplaçant-me per fer tertúlies, unes altres...
0: Això, potser 4, no? En trànsit de Barcelona.
1: Moltes hores. Els divendres, per exemple, és un dia fatal. N'haig de dormir unes quantes. Vull dir que l'estona que em queda lliure jo no em passo la vida mirant per parabòlica partits ni del Newcastle, ni del Tottenham, ni del Transport, ni del PSG.
2: Alguns del PSG,
1: no me'l miro.
2: Aleshores,
1: Anthony Gordon el conec perquè es va enfrontar 3 vegades a Barcelona, sí, per jugar aquells partits, algun highlight i poca cosa més. Tot el que he vist de Gordon m'agrada, és un jugador que perfil dels que agrada Flick. Per tant, què faig? Preguntar als que en saben, que la gent del club, que per què es fitxa Gordon, se'l fitxa, perquè és un futbolista que té velocitat, sobretot que treballa molt en la pressió, i el Barcelona va detectar que durant la lesió de Rafinha va tenir una caiguda important de... una caiguda significativa, sobretot en termes de recuperació de pilota i d'aquesta pressió que hi ha de Flick, i és el que vol recuperar amb l'arribada de Gordon. Equilibra molt més la plantilla amb un futbolista del perfil que li agrada. Insisteixo, els trossos que jo he vist a Gordon, és un futbolista que m'agrada. És veritat que no és un fino estilista, que es diria, per tant, quan en contextos de partit, jugant molt a camp contrari, és possible que tingui dificultats, però per la manera que vol jugar el Hansi Flick, amb molta pressió i molts jugadors buscant espais, tipus Rafinha, tipus Ferran, Gordon és d'aquest perfil. A mi m'agrada. I crec que és un preu, que hi ha molt debat a xarxa sobre si és caro, jo no el trobo. És un preu Premier. És un preu Premier. I tu vas a comprar la Premier. Per tant, si tu vas a comprar la Boqueria peix, doncs compraràs peix del preu de la Boqueria. Si el vas a comprar... no sé, un altre mercat, ni és el preu d'aquest mercat. Tu el mercat on vas a comprar és Premier. I 70 milions em sembla un preu més que raonable. 70 més els bonus.
3: I per començar amb el que ha acabat el Puguí, 70 milions no són cars ni baratos. Dependrà del rendiment del jugador i també de la capacitat que tingui el club que els paga de fer-los bons. I en aquest cas, com que pagues a plaços... ja és un punt per l'economia del Barça. Un altre, la fitxa del jugador és més baixa que la que hauria cobrat a Rashford, per tant, i cap. I d'altra banda, el que sí que m'agradaria començar parlant és de Deco. I que, més enllà de que per mi sí que va ser una errada grossa el fitxatge de Tigrinho, jo crec que la feina de Deco comença a ser espectacular. De veritat, o sigui, comença a ser de matrícula d'honor i no és per o sigui, no és un elogi gratuït, perquè quan tots estem parlant de Julián, estem parlant, i això potser també és un retret cap a la nostra professió, quan estem parlant de mils noms, i segurament si et diuen diguem 5 noms d'extrems que fitxarà el Barça, l'últim hauria sigut l'últim, o potser no hagués aparegut a la llista, hagués sigut Gordon. I, en canvi, ells han vist coses que ara, si volem, entrem a la part esportiva, jo no hi veig, però això ja... com que jo no en sé tant de futbol com ells, vull dir, callo, però l'han estudiat, han vist la manera de fer-ho, han passat per sobre del Bayern de Múnich, que l'any passat es van dur a Luis Díaz de Liverpool, quan el Barça i Deco estava obsessionat amb aquest futbolista... i en 48 hores, després d'una feina prèvia, exactament, han tancat un fitxatge que dius, il·lusionant. Home, a veure, no és Mbappé, no és Haaland, no és Julián Álvarez, però si Flick el vol, ell sap exactament què necessita l'equip per ser més competitiu l'any que ve, per tant, endavant. I després, l'única cosa que jo, com a observador extern... és que és un fitxatge esportivament un punt estrany dintre del que sempre ha buscat el Barça. Perquè sempre... com a mínim el que m'han venut a mi sempre. Si tu dius Gordon o Coutinho, en un primer moment, què dius?
1: Gordon.
3: Vale, tu. Però
1: jo mica Coutinho més.
0: El Flaqui
3: no, perquè tu ja has vist
1: minut 0.
3: Perquè tu ja has vist jugar Coutinho a
1: sí, un pitxa freda.
3: Sí, sí, però freda. No, però quan va quan va venir, sí, Griezmann o Gordon, Dembélé o Gordon?
1: Dembélé.
3: Vale, entén-me, o sigui, no és un primer espasa, però no és només un primer espasa a nivell mediàtic, que això m'és igual, sinó que és un futbolista que totes les virtuts que destaquen els que en saben són aquelles que mai m'han dit que pel Barça eren les que tocaven. Que això es podrà prendre, però no sé si aguantarà un rondo amb Bernal, amb Pedri, amb Volvo...
2: Al principi ja dic jo que
3: no. No ho sé. No és una crítica.
1: De fet, no l'aguanta ningú, el rondo amb Bernal ni amb tots aquests, però com que no el que ha d'aguantar és el lateral que el marqui a la Champions o a la Lliga...
3: Correcte. No, però en cap cas és una crítica. Simplement poso tot ho dic perquè... Hòstia, és un fitxatge que diu, corre molt... pressiona molt, fa molts sprints i, bueno, saps? I però associativament... Tal.
0: En línia del que això dius...
1: Estic... A més, és internacional per Anglaterra, juga al Mundial. És a dir, jugadors de rondo ja tenim el Frenkie
3: de Jong. I que el Newcastle va pagar 50 quilos.
1: Ja sé que us agraden els jugadors del rondo, doncs, bueno, doncs el Harlem Globetrotters, ja us agraden aquests jugadors.
3: No caricaturitzem. Ja sé que us agrada el tifó del nord.
1: Però
3: parla per tu, Dino!
1: Un futbolista de bo!
3: Però si jo estic amb tu aquí...
0: Ivan, en la línia que això que deies ara...
3: Però un moment, només dic... Estic convençut que el Camp Nou, el que faci dos sprints, serà Gordon... N'estic convençut. Només deia que les seves característiques són les que últimament no m'han venut com a les que necessita un equip com a Barça. Ara, si Flick i Deco, que són els que coneixen exactament...
1: No entenc quines són les característiques que dius que t'han venut que necessita un equip com el Barça. Quines són aquestes?
3: Per exemple, Olise, Barcolà, o sigui que tenen més dribbling que Gordon. Gordon té velocitat, però amb espais reduïts, no sé...
1: Segur que al Deco li dius Barcolà està a l'abast, intenta fitxar-lo. Luis Díaz, parlaves de Luis Díaz. El problema de Luis Díaz l'any passat, que Luis Díaz volia venir a Barcelona, és que el Barcelona no estava la temporada passada en les condicions que estarà econòmicament. No parlo de l'1x1, parlo d'ingressos. És a dir, el Barcelona des de la meitat d'aquesta temporada ha ingressat per taquillatge, per exemple, molt més del que ingressava fa un any estant a Montjuïc. I la temporada que ve, si Déu vol, a poc a poc anirà augmentant el públic, estarà a tercera dèria. Per tant, la capacitat d'ingressos d'aquesta temporada del Barcelona és molt superior a de fa un any. Per això la temporada passada el Barcelona no li podia pagar a Luis Díaz allò que li pagava el Bayern de Múnich. Però en igualtat de condicions o semblants, Luis Díaz hauria vingut al Barça. La temporada passada era inviable.
3: També hi ha una cosa. Aquest any s'ha d'invertir. Perquè la temporada que ve és veritat que pujaran els ingressos, però la següent és molt probable que baixin moltíssim.
1: Bueno, ja veurem. Igual venen sponsors nous.
3: Noves formes de fer...
0: Ja, ho explicarem en futurs que t'hi jugues en línia
3: acabar,
0: del que deies.
3: Per acabar, i per ser una mica provocatiu i demagògic.
0: Jo volia recolzar-te.
3: Si el fitxatge de Gordon el fa Bartomeu, jo crec que li caurien els fills.
1: No creiem el mal temps. Ja va fer prou en fitxar Coutinho, Griezmann,
2: Coutinho,
1: Frenkie de Jong...
3: I tots deien que sí. I tothom deia que sí, els fitxatges.
2: Perdona, Luis Melé...
3: Senyor Genquí,
2: primer, senyor Filipinho va ser un fatxa espectacular.
0: Coutinho.
2: Va ser un fatxa espectacular.
0: Fitxatge espectacular, sí.
2: El senyor Dembélé...
1: No és res.
2: Pota d'or. Luis Melé, pota d'or.
0: Home, mira el demà jugar a la final de la Champions.
2: I l'Antosman, que està molt bé, si no fos que el Lesi va fora. I jo he fet el fatxa de l'Antordon. Jo he fet el fatxa de l'Antordon.
1: Ruinat club.
2: Aquest senyor Antordon és un anglès que Ja, està per obrir. És un mot per obrir.
0: És un meló per obrir, Gordon.
1: No hi ha mal temps.
0: En la línia del que deia l'Ivan, que no m'ha deixat...
2: És un meló per ir.
0: No m'has deixat explicar l'argument. No, que l'Àxel Torres, ahir aquí el que t'hi jugues, que ell sí que veu molts partits del Newcastle, ens va dir que per ell potser no era un titular indiscutible, però crec que deia que Anthony Gordon era una molt bona operació pel Barça i segurament d'aquells jugadors que porta la pressió alta a la sang i que això encaixava perfectament amb el que vol Hansi Flick. Per vosaltres, això ja descarta Rashford completament? Rashford, no sé com valoraríeu el seu pas pel Barça.
1: Jo el valoro positivament. L'altre dia el programa 11 de TV3 feien l'enquesta de si us la quedaria o no. Jo vaig apretar que sí. Jo me l'hauria quedat. Perquè és un jugador diferent de Gordon, i és un jugador que el Barcelona no té, és un jugador que et tira els corners, com jo feia anys que no havia ningú tirar un corner de bé com Gordon, que t'ha fet dos gols de falta, i que et dona coses. Ara, també entenc els motius de fitxar a Gordon, d'alguna manera, penalitzen a Rashford. Per què? Perquè té moltes dificultats a l'hora de treballar en defensa, i el penalitza molt l'eliminatòria de Champions contra l'Atlètic de Madrid, on va tenir moltes oportunitats de gol i no les va... No les... I Flick apunta les coses. Flick és d'aquests que apunta.
0: Llibreta i apunta, no?
1: Uf, aquí tinc un palito negatiu. Vol dir que, cuidao, que això penalitza. I jo crec que encara podria quedar-se. Hi ha llocs pot jugar per la dreta. Els darrers partits de la temporada els ha jugat per la dreta. Per tant, si el Barcelona no fitxa un recami per la minya mal, podria quedar-se a l'esport. Però també el penalitza el tema econòmic que deia abans l'Ivan. Igual que Gordon, amortització més sou és assumible, Rashford surt més car que Gordon, perquè té un salari més alt i perquè el Barcelona li hauria de fer menys anys de fitxatges el fitxés. I per tant, tindria menys temps per...
3: I pagar 30 quilos de cop.
1: Sí, però després els amortitzes en els anys. Però
3: sí, però els has de pagar de cop.
1: De pagar.
3: Sí, sí. No, jo, o sigui, una pregunta, Pugui. Entre Gordon i Rashford, on qui quedes?
1: Gordon.
0: Quina rata. Ja l'has portat on volies, eh?
1: Gordon.
3: Jo també.
1: Ja està.
3: Sí, sí.
0: T'ha pillat amb la guàrdia baixa.
3: Sí, perquè... O sigui, Rashford, números en mà, impecable. Però... No trobo que sigui un futbolista de perfil Barça. I tornem a això de l'estil i tal. Ja veurem en Gordon. Però sobretot hi ha una cosa que Gordon té molt més que Rashford i crec que és el que ha acabat decantant la balança a favor de l'anglès, en aquest cas, no, del de Liverpool, diguem, que és que no para de córrer. I Rashford és un futbolista que fa el seu partit i que li costa, allò de pressionar li costa. I clar, en aquest Barça, si no pressiona, estàs mort.
1: Ara, hi ha un tio que et fa gols de falta, jo me'l quedaria.
3: Sí, això és veritat.
1: Vist el ritme que portem dels darrers anys.
3: No, però ara fitxarem a Julián.
1: És veritat.
0: Això t'anava a dir.
3: I a Bernardo Silva.
1: Un moment.
0: Pedro Julián, què tal? Bon dia.
4: Com va? Bon dia.
0: Ens explicava el Nil Solà a l'inici d'aquest que t'hi jugues, com hem anat explicant també en les darreres hores, que el Barça negocia ja amb el representant de Julián Álvarez per presentar una primera oferta a l'Atlético de Madrid pel jugador argentí d'uns 100 milions d'euros. No sé com creus que això caurà dins del club madrileny.
4: No es valorarà. És a dir, l'Atlètic de Madrid té molt clar que, en primer lloc, el seu màxim gestor, ara mateix ja no propietari, Miguel Ángel Gilmarín, té una valoració molt més elevada del jugador. L'Atlètic de Madrid fa sap des de fa dies, a través dels diferents moviments que hi ha hagut, de les aproximacions del Barça amb l'Atlètic de Madrid, que l'oferta a la que pot arribar al Barça és d'uns 100 milions d'euros. La informació que manejaven a la negociació era que la idea inicial del Barça per intentar pagar menys era intentar ficar a Ferran Torres a l'operació, però que el jugador no estava disposat a entrar en aquest punt, per tant, només es podria fer amb dobles i arribar a uns 100 milions d'euros. L'Atlètic de Madrid té clar que aquesta oferta ni es valora, no la tindran en compte, ni encara que l'incrementin un poc més tampoc es vol valorar ni es tindrà en compte, perquè l'Atlètic de Madrid no vol deixar sortir a Julián, no li vol facilitar la sortida, a no ser que sigui per una xifra de vetes que no puguin dir que no.
5: Quan li va costar xifra... a Julián a l'Atlético?
4: Li va costar 75 milions d'euros fitxes més variables, que podria haver pujat a uns 90 milions d'euros aproximadament amb el bonus totals que havia de pagar l'Atlètic de Madrid.
1: Però òbviament bonus, aquí hi ha un problema. Els bonus inclouen títols? Perquè si és així no els haurà de pagar. L'Atlètic de Madrid, els bonus contemplen títols o és només...
4: Hi ha bonus que poden contemplar títols, n'hi ha d'altres que són molt més senzills i assequibles, no? Que no contemplen títols i contemplen altres coses, com per exemple nombre de partits que sí que s'han complert.
1: Sí.
0: De quan hauria de ser l'oferta? Que és el que diu l'Atlético, Pedro.
4: No hi ha una xifra exacta. No hi ha una xifra exacta, però més o manco en 150 milions d'euros aproximadament seria una xifra que permetria a l'Atlètic de Madrid no dir que sí, perquè a més ha de reinvertir en molts de jugadors dins la plantilla. Si desapareix Julián, perquè ja ha perdut Griezmann, perdria Julián, i és una xifra que faria que s'ho pensessin. A dia d'avui s'estimen més un mur, dir que no hi ha cap opció. De fet, internament ja ha fet saber l'Atlètic de Madrid el malestar amb el Barça perquè du molt de mesos darrere aquest tema, xerrant públicament d'un jugador en contracte, amb negociacions amb el representant, i el representant sempre amb el Barça i amb altres fent una espècie de subhasta del jugador. Això és el que no ha agradat a l'Atlètic de Madrid i també farà que l'Atlètic de Madrid no li faciliti la sortida al futbolista, i saben que té contracte fins al 2030. Per tant, Julián no és un perfil de jugador que sigui rebelde, que es pugui que pugui anar en contra de la situació, i de moment s'estima més esperar. No volen perdre el jugador si no és una oferta important, perquè no hi ha necessitat de vendre el Julián. I dit això, saben que hi ha també interès del Paris Saint-Germain i de l'Arsenal, que de moment, a dia d'avui, no ha passat de poderats que xerren l'Atlètic de Madrid. No, ofertes com a tal no tenim constància que hagin arribat al Paris Saint-Germain i de l'Arsenal.
0: A
4: dia d'avui, que l'Atlètic de Madrid manegi informació d'ofertes possibles amb un número més o manco concret és la del Barça per 100 milions.
3: Però clar, tu no pots vendre un futbolista a un equip que no vol anar. Saps què vull dir? Això és important, eh? Jo tinc una pregunta.
4: Hi ha molts jugadors que diuen que volen anar a un lloc i després acaben i van.
3: Sí, home, perquè els omple la butxaca i tal, però en principi l'objectiu de Julián no és una cosa que... no estic fent un judici de valors ni de quin equip és millor o pitjor, però si vol anar al Barça haurà d'anar al Barça. Jo entenc, si les condicions es donen. Però qui pesa més? Simeone, quan diu en roda de premsa sempre, internament, si un jugador vol marxar, que foti al camp, o Mateu Alemany, que en aquest cas la seva relació amb Deco no és exactament la millor, a l'hora de poder deixar marxar a Julián Álvarez?
4: No te sabria dir, perquè
3: qui mana més? Simeone o Mateu Alemany?
4: Manar més, a dia d'avui, Gil Marín.
3: I Gil Marín, de quina corda és? De Mateu o de...
4: Gil Marín, amb tema Julián, ho té molt clar. Julián no es ven. I si es ven, serà perquè hi ha una oferta que no
3: poden dir. Per tant, està al tip Mateu.
1: Però a mi el que no m'ha quedat clar és si hi ha oferta a l'Arsenal o al PSG.
4: Que sapiguem, no.
1: No. És a dir, i del Barcelona?
4: Saben, no tenc constància.
1: Però hi ha oferta o no hi ha oferta?
4: No tenc constància de que hi hagi una oferta escrita, passada, oficial, però sí hi ha constància de que el Barça, a dins els moviments, no, hi ha més d'un interès.
1: Val.
4: Hi ha una opció que és disposat a pagar de 100 milions d'euros.
1: I
4: li poden dir oferta formal o xerrades informals o a través dels intermediaris que estan actuant han fet arribar i que sàpiguen que poden arribar en aquesta xifra.
1: Per tant, estan en les mateixes situacions el Barcelona que l'Arsenal i el PSG.
4: Perquè l'Arsenal i el PSG, l'Atlètic de Madrid no sap què pot oferir, si és que oferirà qualque cosa.
1: Però saben que ho pot oferir més que el Barcelona, perquè el mateix representant que li ha dit, el mateix representant i agents del jugador, que no representant, agents del jugador, com Juanma López o Andy Vara, igual que li han fet saber...
4: No són representant del jugador.
1: Ja ho sé.
4: Juanma López no és representant del jugador.
1: Agents en nom del jugador. Ja sé que el seu representant és Fernando Hidalgo. Per tant, per això he dit el representant i agents en nom del jugador. Agents en nom del jugador són Juanma López, Super López i Andy Vara. Aquests són agents en nom del jugador, no representants. Igual que han fet saber a l'Atlètic de Madrid que el Barcelona vol fitxar i que el jugador vol anar al Barcelona, també han fet saber a l'Atlètic de Madrid que hi ha altres ofertes. Per tant, estan en la mateixa situació. I l'altra puntualització que volia fer és que públicament, jo no recordo alguna declaració de ningú del Barcelona parlant de Julián Álvarez. Hem parat els mitjans de comunicació.
4: Home,
1: públicament,
4: públicament,
1: al Barcelona, Futbol Club Barcelona no he sentit que fes cap declaració ni cap directiu
4: d'ell. I qui era el Futbol Club Barcelona? Té un president que era Laporta, té un jugador que li diuen Araujo.
1: Més que quan li han preguntat, vostè aquest jugador, i ella ha contestat, doncs, bueno, un jugador interessant o un jugador que no és nostre i que ja es veurà. Jo no recordo el Barcelona que hagi fet cap declaració, com diu la directora, estan indignados con el Barcelona i tal, i bam. Pues no recordo ningú del Barcelona que hagi fet cap declaració dient que vamos a fitxar a Julián Álvarez. No. És més, si ha parlat de jugadors, ha sigut en genèric.
0: Pedro, moltes gràcies per haver estat avui uns minuts al que t'hi jugues.
4: Dit això, veurem què passa, perquè quan acabi la final de Champions, a lo millor Paris Saint-Germain i Arsenal poden fer qualque moviment ja més en concret. A dia d'avui, tots són apoderats que xerren en nom del club i que xerren d'una declaració d'intencions que de moment no s'ha formalitzat en res concret. El Barça ha fet una passa més, pel que sabem, perquè sí, ha posat aquesta xifra. Dit això, el jugador també té clar una cosa. Preferència al Barça. Si ha de sortir, m'estimo més sortir al Barça. Els seus agents, a lo millor els interessa que vagi a París. Veurem com acaba la pel·lícula, que és molt llarga.
0: Serà llarga i l'explicarem aquí al Que t'hi jugues i a la Cadena SER. Gràcies, Pedro.
4: Que vagi bé, bon dia.
0: Ivan. Sí.
3: No. A veure, és que això està claríssim. O sigui, Julián Álvarez li ha dit a l'Atlético que vol anar al Barça. Punt. Ja està. A partir d'aquí, entre els clubs, si el volen deixar marxar...
0: Entre 100 i 150 hauran de trobar un punt de trobada.
3: Si el volen deixar marxar, s'hauran de posar d'acord.
1: Però sí que és veritat que el club Atlético li pot dir... Li puc dir, te dejo ir, però no al Barça. Això li pot dir.
3: Sí, sí. No. Té contracte.
0: Està obligat a complir-lo.
3: Per això, jo preguntava el tema de Simeone, perquè per mi és molt important. O sigui, Simeone, que necessita una plantilla, allò, cohesionada, per tots anar amb el gurú Simeone i tal, a fotre canya als partits i llenya, necessita...
1: Jugadors compromesos.
3: Compromesos.
0: Mira, i Julián Simeone, que va
3: Julián
0: trucar
3: no
0: fins a 5 vegades, recordava la Vero Brunati avui a Julián Álvarez quan era jugador del Manchester City, per exemple.
1: L'exemple clar, com sempre, és Johan Cruyff. Johan Cruyff volia venir al Barcelona. L'Ajax va arribar a un acord amb el Real Madrid. I Johan Cruyff no va parar de pressionar fins que l'Ajax el va traspassar al Barcelona. Tard, perquè van enviar el transfer 3 mesos tard, però va acabar jugant al Barcelona. I va fins i tot arribar a dir que si no fitxava al Barcelona, jo em retirava. Julián, aquesta és la línia. Sigues cruifista!
2: Deixeu-nos construir, tranquil l'equip, deixeu-nos construir perquè en construcció els millors materials, tant per construcció, decoració, reforma, disseny de la llar, eines, ferreteria, jardineria, els trobareu a Material Building by MCAT. Amb els preus més competitius, mcat.cat.
0: Pausa i seguim el Que t'hi jugues amb el Joan, l'Ivan, els Bojos, l'Antoni Gordon, tota la colla avui, va.
5: Que t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui.
6: Per tu, Clàudia, quina seria la més característica?
7: La d'Úrsula Corberó, sens dubte.
6: Més que la d'en Mario Casas?
7: Molt més, tot i que la més icònica, la de Buzz Lightyear.
6: Doncs mira, no anirem fins a l'infinit i més enllà. Ens quedarem a Banyoles. Dissabte 30, una mandíbula amb 50.000 anys d'història serà protagonista del programa.
8: Tot és comèdia, amb Màxim Castillo des del Museu Arqueològic de Banyoles. Dissabte 30 de maig a partir de la 1 del migdia. Segueix-lo a les freqüències i plataformes digitals de la Cadena SER i SER Catalunya.
9: Trobo, Màxim, que el teu maxil·lar inferior tampoc té res amb Bajal d'en Casas.
6: Això tu, que mires la mandíbula amb bons ulls.
10: El teatre en un minut. Amb Rosa Badia.
11: Una nova producció de l'Òpera de Tres Rals inaugurarà el Festival d'Estiu de Barcelona el 29 de juny i també la nova temporada del Teatre Lliure el mes de setembre. El Grec i el Lliure celebren conjuntament el 50è aniversari.
12: Unter Haifisch der Hatzene.
11: No és la primera vegada que la veurem al Grec, perquè el 2002 s'hi va representar la versió dirigida per Calixte Vieito amb l'Orquestra de Cambra del Lliure. I molts anys abans s'havia vist el Poliorama amb un repartiment que pot sorprendre. Luis Aguilé, Amparo Soler Leal, Carlos Lemos o Sonia Bruno. Era l'any 1965. Però la versió més recordada i aplaudida la va dirigir Mario Gas al Teatre Romea. La direcció musical era de Joan Albert Amargós i en el nombrós i extraordinari repartiment hi havia Vicky Peña, el seu pare, Felip Peña, Elisenda Ribas, Carme Sansa, Carles Canut i Constantino Romero, que debutava al teatre interpretant a Maki el Navalla. Era 1984. I ara, el 2026, també hi trobem noms molt destacats. Direcció escènica de Marta Pazos, direcció musical de Dani Espasa, coreografia de Mabel Olea i traducció al català de Marc Rosic. A l'escenari, Nahual Albet, Eduard Farelo, Míriam Bucles, Roc Bernadí o Júlia Trullol, entre d'altres.
12: portes més a...
13: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques. Què fas aquest vespre? Fem un balcó?
14: Pots descriure, no més de 30 segons, com és l'estil de fer ràdio de l'Anna Puigvoltes al balcó?
15: És un estil molt proper i càlid, amb una veu tranquil·la, però alhora molt expressiva. Fa preguntes molt curtes, directes, però amb un to reflexiu i connecta molt bé amb els oients perquè genera molta empatia i proximitat.
14: Moltes gràcies.
16: Per això aquest programa té els oients que té.
17: Home, això
14: fins i tot
17: que...
14: ho sap,
17: això...
14: la intel·ligència artificial. Escolta.
13: El balcó, amb Anna Puigvoltes. La teva cita de cada vespre a partir de les 7, a la cadena SER i SER Catalunya. Apostem per una millor experiència d'àudio i vídeo. Aprofundim en els temes que t'interessen. Nova app de la cadena SER. Aparador. Un aparador amb més oferta de continguts personalitzables. Si no la tens encara, descarrega-te-la i selecciona SER Catalunya. Referents amb tu, també en l'àmbit digital. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: Cadena SER i SER Catalunya, referents amb tu.
1: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues?
2: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.
3: Una i cinc, el Què t'hi jugues, ens divertim.
4: Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme.
3: I en aquesta segona hora de Què t'hi jugues ens divertirem amb la presentació d'Anthony Gordon com a nou jugador del Barça. També ho farem amb els bojos de la taverna, amb el Poquí i el Sant Antonio, que encara els tinc per aquí. Em diu el Poquí de la final de la Champions. Hem de parlar, però si però no juga el Barça.
5: Que juga el Barça. Barcelona
6: que juga el Barça.
7: No, però bueno...
8: No, i ara què?
5: Pues
8: però
5: va
8: ser Barça. No juga el Barça.
5: Pues mira,
8: què?
5: Jo vull que passi el següent.
7: Dime.
8: Qui juga?
5: Vull.
3: Un titular, només.
5: Vull, molt ràpid. Vull que guanyi Luis Enrique i perdi el PSG.
3: Ah, doncs això estarà complicat.
7: Jo també.
3: Ara, de seguida anem a Budapest, però Xavi, avui per qui és el clatellot?
9: Doncs mira, avui m'emporto a la directiva del Panathinaikos de bàsquet. El cap de setmana passat es va jugar la final four de l'Eurolliga a l'OAC d'Atenes, pavelló on juga el Panathinaikos. Els belgues van ser eliminats, recordem, per al València i, per tant, no van poder arribar a la seva final four. Sí que ho va fer el seu etern rival, l'Olympiacos, que a més la va guanyar. És com si el Barça guanyés la Champions al Bernabéu. A la graderia de l'OAC, milers de seguidors de l'Olympiacos van seguir la final. Doncs bé, a la directiva del Panathinaikos no se li ha ocorregut una altra idea que desinfectar les grades amb operaris amb trajes EPI. La rivalitat entre els dos equips grecs poder és la més gran del planeta, però a vegades s'arriba a punts surrealistes que no ajuden en res a tranquil·litzar els ànims. La foto és tremenda. Dilluns, operaris amb EPI, amb el traje aquell de les pandèmies, desinfectant a l'OAC dels seguidors de l'Olympiacos que van a la final.
8: Oaca rima amb cloaca, per tant és normal.
9: Déu-n'hi-do.
3: Bueno, va, Pol, a risc aviam, de que el Puki tenim... torni a emprenyar-se. Escolta, volies però... dir alguna cosa d'això?
5: Tenim la seguretat de que ser d'un equip no és una qüestió pues que et pots encomanar, que hi hagi un virus que et fa que siguis d'un equip o d'un altre.
8: Ah?
5: Que no està demostrat que no sigui
8: bona pregunta.
5: Així. Doncs, preventivament, el senyor del Panathinaikos va fer que no hi quedessin virus que puguin fer que els seus aficionats es converteixin al
10: panatinaicosisme. Però això, des del món de l'humor, jo estic molt a favor.
5: Jo també.
10: Però molt a favor també, de fer aquestes sí. coses.
8: I des del món del nou humor, també.
10: No, però és que el problema és que des del món del nou humor estic totalment en contra de fer aquestes coses. Però des del món de l'humor estic totalment a favor.
5: Dels
8: I del món del nou humor? També.
10: Des del nou humor no s'ha de fer res.
5: No.
10: Des del nou humor,
8: i de l'humor?
10: Totalment...
8: I de l'humor?
10: Tot.
3: Anem a Budapest.
8: I del nou humor?
10: Calli.

0: aquí. Què tal? Bon dia.
1: Hola, Elena, què tal? Com esteu? Bon dia.
0: Ja et saludem a Budapest, on demà el Puskas Arena es juga la final de la Champions entre el PSG i l'Arsenal, la tercera final pel PSG, la segona per l'Arsenal.
1: Sí, i amb Luis Enrique, que podria guanyar la seva tercera Champions, la que va guanyar amb el Barça i la que va guanyar la passada temporada amb el PSG, i l'Arsenal, que 20 anys després de perdre aquella final a Sant Denis amb el Barça, torna a jugar-ne una, buscant la que seria primera Champions de la seva història, amb un entrenador, també Arteta, que té passat blaugrana. Per tant, tot i que poqui diu que no juga al Barça, és veritat, doncs el podem buscar aquesta mena de vincle.
2: No
1: et convenç? No, que no juga al Barça. Estic buscant un vincle, poqui, alguna cosa que et posi de bon humor.
2: Que no. I menys avui.
1: No, res.
2: Hi ha molt trànsit.
1: I menys avui.
0: Que hi ha molt trànsit.
1: Desconeixia aquesta...
0: Amb el Bruno Alemany...
3: Hi ha vincles amb els dos equips, per tant.
0: Sí, amb el Bruno Alemany, Flac, ens explicaràs aquesta final al Carrusel Deportivo. Anava a dir que també és una gesta, el que comentaves ara, Luis Enrique, dues finals, dues Champions, i té la possibilitat de guanyar-ne la tercera.
1: Sí, la del Barça va ser espectacular, aquell triplet històric que es va culminar a Berlín. La del PSG, doncs home, també déu-n'hi-do la que va liar, perquè es va convertir sense cap mena de dubtes en el millor equip de la temporada passada. I enguany, doncs, reconeix que té l'etiqueta de favorit i que l'Arsenal, evidentment, doncs, no crec que li posi jo les coses tan senzilles, no crec que sigui una final tan desnivellada com la de la temporada passada, quan el conjunt de Luis Enrique va guanyar 5-0 al conjunt italià que havia eliminat el Barça a semifinals. Comença a haver ambient ja per aquí, per Budapest. Hem coincidit al pujar l'avió, que baixava del mateix avió que ens portava cap a Budapest a Joan Laporta, el president del Barça, que ahir va estar al sopar que va organitzar la UEFA aquí a Budapest, amb Alexander Seferin al capdavant, un Laporta que, bueno, hi havia molts convidats i, per tant, no va poder fer una part gaire important amb el president de la UEFA, però que es va deixar veure. No assistirà, això sí, a la final de demà aquí al Puskas Arena.
2: Menjar i prou,
1: eh? Sopar i cap a casa.
0: Va estar bé el sopar? Era peu dret, assegudets, tiberi...
2: Berenar, pressopar, sopar, ressopor i a dormir.
1: I gairebé esmorzar per l'hora que s'ha despertat.
3: Si
1: a les 7 del matí aterrava a Barcelona és que s'ha despertat ben d'hora.
2: I tant, però l'he dit menjant, eh? I la idea és no saber ni com han quedat. Menjar de la UEFA, i no saber ni com han quedat.
0: Es veuen més samarretes de l'Arsenal o del PSG per aquí?
1: Doncs mira, l'avió que ens portava cap aquí, hem vist molts seguidors de l'Arsenal, que suposo que els sortia més econòmic fer el vol cap a Budapest des de Barcelona que no fer-lo directament des de Londres. Poquetes del Paris Saint-Germain, pel que ens diuen estarà bastant igualada la final en quant a aficionats demà. Coneixem d'algun aficionat del Barça que havia comprat ja optimista les finals fa mesos, que estarà demà aquí veient la final. No sé, no hi és el Barça, però no se la voldran perdre. I evidentment, doncs, molts VIPs. Ahir va arribar el trofeu de la Champions, que està exposat en una plaça aquí al centre de Budapest, i l'ambaixador que el va portar va ser Andrés Iniesta. Per tant, és cert, no juga al Barça o aquí, però bueno, anem traçant vincles, perquè convençuts de que la temporada que ve, doncs, el Metropolitano sí que hi serà el Barça i estarem tots plegats allà.
2: Vincles amb qui?
0: Com desempatem?
1: Amb el Barça, o aquí, no sé.
0: Amb el Barcelona. Sí.

0: vas passar per aquí...
1: El Luis Enrique que va voler marxar.
0: Que la porta ha estat aquí, que Iniesta va portar el trofeu, que l'any que ve la guanyarem al Metropolitano nosaltres...
2: No, però ja anirem l'any que ve. Una...
3: Jo és que estic amb la vida.
4: Hay que tener del sí. Puente, yo en nombre del Barça...
5: Igual que guany. Si el nom que ho ve el PSG, no... L'Arsenal encara mica millor, però
0: igual. Luis Enrique és un odinoi, que diria aquell.
5: És un odinoi quan entrena el Barça. Si entrena el PSG no és un odinoi, és que ens tornem bojos.
0: Jo el sento molt a prop a Luis Enrique.
4: Jo soy del Barça i del Vissel Kobe.
5: Per cert, tenim en aquesta ràdio tenim ja Gordon i a Flaky.
0: Sí, Flaky Gordon. Mira, has fet el gag que pensava que es faria l'1 de setembre després de les vacances, però ja l'has fet tu avui. Sí.
6: Ha arribat avui.
5: Gràcies, Tete.
4: Estoy riendo mucho ahora mismo. Me hace mucha gracia este...
0: S'està partint la caixa.
4: Este chiste, la verdad.
6: Flaky, t'anava a dir que per primera vegada de la història són dos entrenadors espanyols els que s'asseuen a una final de la Champions, però no et faig aquesta pregunta, no l'obrirem perquè amb Sant Antonio i Poquí aquí puc sortir rebregada, així que...
3: No estàs escoltant, perdó.
0: No, jo per això, més enllà del vincle amb això, he tirat per intentar buscar el vincle amb el Barça, però no hi ha hagut manera, no hi ha hagut manera.
6: T'escoltarem, Flaky, demà en aquesta final que juga a les 6 de la tarda. Tu em deies que no t'agradava gaire, aquest horari.
0: A mi no, això de les finals amb sol i ombra no m'agrada. M'agrada més...
3: Jo no la veuré.
1: Però què és?
6: És a les 6 de la tarda, a la final.
3: Hi haurà ombra?
6: Sí.
0: Home, no, sí, fa una solana sí, important, per tant...
1: T'ho juro, no tenia ni puta idea.
6: Saps
3: on estaré a 6
6: de la tarda? Però tancaries abans el diari?
1: No, perquè a mi no m'afecta. Jo no veuré.
6: No, dic ja.
1: Ni el veuré ni treballaré. És a dir, jo faré
0: planes
1: a Barcelona.
0: Una cosa que ha arribat per
1: igual que el Mundial, jo no ni el veuré ni m'afectarà laboralment.
6: Però potser
1: no faré un puto partit del Mundial, m'entens? Com si volen jugar a les 7 de la matinada i no a les 3 com els jugaran. Però a les 6 de la tarda...
3: La final de la Champions, aquí no es juga.
1: No es pot veure un partit de futbol.
0: A les 6 de la tarda, la final de la Champions.
3: Jo estaré al Sisi Club escoltant Sven Bath.
1: Molt ben fet. Però veu veure la final? La final de l'autèntica Champions, que va ser contra l'Olímpic de Lió la setmana passada.
0: Sí, també va ser a les 6 de la tarda.
1: I era intolerable. No es pot permitir! No se pot permitir! Que no es pot jugar mig cap amb sol i mig cap amb ombra. Aneu a cagar la via, home, aneu a cagar la via,
0: això
1: tu.
0: Ho fa la UEFA perquè entén que així la ciutat que acull la final doncs pot viure més intensament la gent, que puguin anar-hi més nens i nenes del que és habitual,
5: que
0: la logística
5: no
0: sigui més senzilla.
5: Des de quan els nens van al futbol?
4: Los niños de África quieren ver al Real Madrid, quieren ver la Champions. Los niños de África son lo más importante del mundo. Y usted tiene que pensar en los niños de África. Y ahí hace calor todo el rato.
6: Flaky, ho deixem aquí, perquè si no crec que ja el següent meló potser explota.
3: Apa. Ha estat bé, la presó de Champions.
6: Moltes gràcies, Flaky, i t'escoltem demà amb el Bruno.
0: Qui vulgui escoltar-la, demà a les 6 estarem a Gràcia.
6: Al Puskas Arena, aquest PSG-Arsenal. Precisament de Gordon hem de parlar ara, perquè en pocs minuts escoltarem les primeres paraules del jugador anglès que fitxa pel Barça, i avui crec que Vini has volgut dedicar-li unes paraules. No, a l'anglès.
7: La bienvenida al Antonio este. Que se llama Antonio. Al final. Venga, música de carta. Querido Anthony Gordon, esta es una carta, una letter de mí, from me to you, gilipollation, que primero de todo, con todo el respeto, ¿cómo te puedes llamar Antonio el Gordo? ¿Cómo quieres triunfar tú con este nombre? Mira, mi nombre es mucho más fácil, Vini, como lo de los romanos, Beni, Vini y Vinci, o algo así, que en español significa yo soy el mejor, tú eres un tuto gilipollas, te vas para la segunda. Además, no será tan bueno si el Barça te metió 7 goles, te metió en un partido. Esto para que te manden directo a la Conference League, que es la tercera división, la tercera para abajo, a jugar contra el Rayo Vallecano, contra el Sebastopol. Qué tonto, fracasado, y acabas de llegar. Además, yo ya sé cómo acaban los ingleses aquí en España, que has venido de fiesta, tú, a tirarte por los balcones. Antonio el Gordo, que viene a hacer el balcón. Y cuando te critique, va a marcar un gol y hará como que bebe. Ya sé yo que... Esto yo me lo conozco yo de los de Inglaterra, que solo venía aquí a poner un moreno. Y tú que eres blanquito, en dos días estás rojo como una gamba. O como los equipos de clasificación que se van para la segunda.

0: vivir que son dos días. Javier del Pino.
1: Cadena SER.
2: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: Los airbags fabricados por Takata suponen un riesgo de seguridad para conductores de distintas marcas de automóviles en todo el mundo. Si conduces un vehículo fabricado antes de 2019, tu airbag podría estar afectado. Tu seguridad es lo primero para Citroën, DS y Opel. En sus webs han puesto a disposición de sus clientes información para comprobar fácilmente si tu vehículo requiere una reparación gratuita. Comprueba si necesitas programar tu reparación gratuita y conduce tranquilo.
4: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
5: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
4: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
5: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
6: Arriba al Liceu, Le Nozze di Figaro. Amor, embolics i comèdia a l'obra mestra de Mozart. Vine al Liceu a veure l'òpera més popular de la temporada. Del 4 al 21 de juny. Entrades a liceu.cat.
7: A Badalona, al maig, el dimoni crema. I amb ell cremen la ràbia, la tristesa i les males vibracions. Les esperances es renoven i tornem a començar. Com el foc que encén la ciutat, la penya torna a aixecar-se més viva que mai.
8: Vine a viure els play-offs i fes bullir l'Olímpic. Entrades a penya.com. Aprofita el 10% de descompte amb el codi SER10.
9: Cada espurna encén la flama.
10: Buenos días. En el sorteo de Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
11: 3, 20, 21, 42 y 49. Soles 5 y 6.
10: Consulta si has resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Recuerda, con Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. 11. Bien jugado.
12: Everybody's talking like they can't sit down and looking like they can't stand up.

0: A vivir que son dos días. Javier del Pino.
1: Què és el temps? Quin és el seu origen? Podem viatjar al passat i al futur? Podríem ser immortals? Vine a descobrir-ho a la Invenció del Temps, una exposició que ens apropa des de la ciència i la cultura a aquest fenomen tan misteriós i alhora tan central de la vida humana. El Centre Martorell d'Exposicions, al Parc de la Ciutadella.
2: Quina raó mou el teu món?
3: Lo futur del Pere.
4: Algun dia tenir el meu propi piset.
5: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
6: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: El Club Capbravo fa 30 anys i ho celebrem aquest dissabte 30 de maig amb un 100% de descompte en begudes, retornat amb vals de descompte amb una compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Capbravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capbravo. Més informació a capbravo.com.
8: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
9: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: A la cadena SER i SER Catalunya. Gemma Alegrí.
11: Bon dia, dissabte 30 de maig, dissabte que comencem amb temperatures altes ja a aquesta hora i després que aquest divendres es registressin 39,5 graus a Vinebre, a la Ribera d'Ebre. Es tracta d'un rècord de temperatura a Catalunya per un mes de maig. Núria Saró, bon dia.
12: Hola, molt bon dia. Deixem enrere ja aquesta calor de rècord. Tot i això, suarem la gota gorda. Temperatures màximes avui un cop més a l'interior entre els 30 i 35 graus. Fins i tot a Ponent es podrien arribar als 37 graus. A la costa, màximes entre els 27 i 31. La jornada comença amb alguns núvols a les Terres de l'Ebre i no serà fins a la tarda on al Pirineu i Prepirineu esperem ruixats i tempestes que seran fortes. Ara mateix els termòmetres van des dels 19 graus tant a Girona com a Lleida i els 22 a Barcelona i Tarragona.
11: Repassem ara l'actualitat informativa. El Departament d'Educació i els sindicats majoritaris han tancat aquesta matinada un acord que pot suposar el punt i final del conflicte al sector. Es tracta d'un preacord, això sí, que ara han de ratificar mestres i professors en una consulta. Més detalls, Soledad Domínguez.
13: El preacord eleva fins als 450 euros els increments dels dos complements autonòmics que cobraran els docents catalans. D'una banda, el que ja es va millorar en l'acord amb Comissions UGT, de l'altra, el nou complement acordat aquests dies que s'aplicarà ja en les nòmines d'aquest any. Si a més afegim els increments ja acordats de la part del sou que fixa l'Estat, en 4 anys els docents catalans ingressaran 600 euros mensuals més cara. El pacte manté també altres mesures pactades aquests dies, com la recuperació del deute dels anys de les retallades i, sobretot, la incorporació de 6.400 professionals extra des del pròxim setembre i fins al curs 29-30 per atendre l'escola inclusiva.
11: Des d'Usted que han defensat el preacord, també que les mobilitzacions dels últims dies han servit, diuen, per aconseguir millores importants respecte de l'oferta inicial d'educació.
14: Han estat avenços molt significatius, que pensem que sense aquestes lluites i aquesta mobilització no haguessin estat possibles. Per tant, nosaltres considerem, doncs ara, que aquest preacord doncs ja podem subscriure'l per llançar-lo a la consulta del col·lectiu.
11: Per la seva banda, des del departament confien que els docents avalin el pacte.
15: Un increment del sou i salari dels docents dels 400 euros. Si sumem els increments estatals, això significa arribar a la quantia de 600 euros mensuals al final del període i, sobretot, implica una qüestió que era molt important, més de 6.000 en aquest cas treballadors del sistema públic destinats a millorar l'escola inclusiva en els nostres centres educatius.
11: Malgrat tot, hi ha tres sindicats minoritaris que s'han desmarcat i que asseguren que mantindran les protestes de la setmana vinent. Encara en educació, més de 45.000 estudiants catalans faran les primeres proves de selectivitat amb detectors de dispositius electrònics. Des del Departament d'Universitats, en aquest cas, asseguren que és una mesura preventiva, Marcos Ferrer.
16: Els detectors es distribuiran de manera aleatòria en algunes classes. En tindran totes les aules de tribunals i els controls es faran aleatòriament en diverses classes. classes.
17: La tecnologia ha entrat amb molta força a les aules, a les nostres vides. Llavors el que volem garantir és que els estudiants, repetim, tinguin totes les garanties per realitzar les proves amb les mateixes condicions. Això és molt important.
16: És la consellera d'Universitats, Núria Montserrat. L'estructura, el model d'examen, els continguts i els criteris de correcció es mantenen com l'any passat. La conselleria, per cert, ha promès que el dispositiu de seguretat per la visita del Papa no afectarà els estudiants que faran la selectivitat aquells mateixos dies a Barcelona i voltants.
11: La Generalitat ampliarà fins als 40 anys l'edat per accedir als préstecs per emancipació. Són diners per pagar part de l'entrada d'un pis que s'han de tornar quan acaba l'hipoteca. Laura Pons, bon dia.
18: Hola, què tal? Bon dia.
11: Hi ha, però, una condició. Els habitatges han de ser de protecció oficial permanent, és a dir, que si al cap d'uns anys es vol vendre, el preu estarà limitat a l'import pel qual es va comprar, sumant-hi, això sí, la inflació i el cost de reformes. Com s'ha de sol·licitar el préstec, Laura?
18: Hi ha requisits, hi ha condicions per acollir-se a la mesura. Cal, per exemple, estar empadronat a Catalunya i no tenir cap altre habitatge en propietat. També es tenen en compte els ingressos. En cas de ser únic comprador, no pot superar els ingressos anuals de 80.000 euros i en cas de ser dos compradors, els de 83.000 euros l'any. Els interessats poden sol·licitar el crèdit a través de l'Institut Català de Finances. En cas d'aprovar-ne la petició, aquest institut, l'ICF, dirigirà les persones a entitats bancàries adherides al conveni per demanar una hipoteca. Són entitats com, per exemple, el Sabadell, el BBVA, CaixaBank o la Caixa d'Enginyers.
11: Laura, per cert, que el d'avui serà un dissabte intens políticament parlant, perquè pràcticament tots els partits tenen actes per escalfar motors per les eleccions municipals. Junts a Vilafranca del Penedès, els Comuns a Barcelona i la CUP a Manresa.
18: Ha sigut una setmana intensa de molts moviments a Junts Barcelona. Després de la retirada de Josep Rius, dimecres va arribar la carta de l'exconseller Jaume Giró assegurant que no farà el pas. Per contra, la diputada a Madrid, Pilar Calvo, sí que ho provarà, igual que la diputada al Parlament, Glòria Freixa, i el president del grup municipal a la capital catalana, Jordi Martí. Seran ells tres els qui es presentaran a les primàries de Junts, tot i que també havia sonat el nom de l'advocat Jaume Alonso Cuevillas. Demà passat, dilluns, s'activa oficialment el procediment intern a Junts. Per postular-se necessitaran obtenir avals del 20% del cens d'afiliats de Junts a Barcelona.
11: Gràcies, Laura. Publicitat i tornem.
19: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop,
20: l'Auditori.
19: I per anar de museu, concert i espectacle,
20: l'Auditori.
19: Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
21: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Què és el temps? Quin és el seu origen? Podem viatjar al passat? I al futur? Podríem ser immortals? Vine a descobrir-ho a la Invenció del Temps, una exposició que ens apropa des de la ciència i la cultura a aquest fenomen tan misteriós i alhora tan central de la vida humana. El Centre Martorell d'Exposicions, al Parc de la Ciutadella.
11: 2 minuts i seran les 9 del matí. La defensa de Jonathan Andic va un pas més enllà i acusa directament els Mossos de falsejar proves contra el fill del magnat de Mango per atribuir-li la mort del seu pare. És un dels arguments de Paco Marco, que és qui ha preparat un dels informes de la defensa, Andrea Villoria.
22: Sí, és el director de Método 3, que ha coordinat les proves pericials de la defensa i ha preparat també un informe de 80 pàgines desmuntant la tesi del crim. Ahir va anar prou un pas més enllà a RAC1 i aquest detectiu i advocat va carregar contra el cap de la investigació dels Mossos.
23: Hay un señor, un sargento, que ha hecho una caza al hombre, porque le importaba una mierda lo que ocurrió en la montaña. Él está convencido de que Jonathan Andic debe ser culpable y ha hecho todo para cazar al hombre, que ha falsificado pruebas.
22: El detectiu va arribar a acusar els Mossos literalment de menjar l'orella durant un any a una jutgessa substituta, segons ell, sense massa experiència.
11: Dels esports, el Barça ja ha anunciat i presentat el primer fitxatge per la propera temporada. És l'anglès Anthony Gordon, que ja ha sorprès parlant en castellà durant la seva presentació. Joan Tejedor, bon dia.
24: Bon dia. Amb més de 8 hores de retard per problemes burocràtics, Gordon va signar l'acord que el vincula amb el Barça fins al 2031, 5 temporades després que el club blaugrana hagi pagat 70 milions d'euros i 10 més en bonus al Newcastle. L'extrem anglès es va presentar parlant castellà.
25: Estoy listo para este desafío. Soy muy consciente de la historia de este club. Estoy muy emocionado, orgulloso.
0: eso, estar aquí, es un sueño hecho realidad. Forma parte del mejor equipo del mundo, Barça.
24: Ja que, segons va explicar, ha aprofitat que tenia un fisioterapeuta espanyol al Newcastle per aprendre'l, ja que des de nen somiava amb jugar al Barça, amb qui té clares les prioritats a l'hora de guanyar títols.
0: Champions League, of course, número 6, però quiero ganar todo.
24: Gordon també va confirmar que ja ha parlat amb Hansi Flick i sap el que el tècnic espera d'ell.
11: Gordon, que per cert també va parlar una mica de català i durant la presentació. Amb la informació esportiva arribem al punt de les 9 del matí.
2: En la cadena SER.
3: A vivir que son dos días. Javier del Pino.
4: En A vivir. Primero la información, soy Haib Nadi, buenos días.
20: Hola Javier, buenos días. La paz en Oriente Próximo continúa encallada a pesar de los avances significativos de las últimas horas. Desde Estados Unidos, su presidente Donald Trump no ha confirmado aún si aceptan el borrador que están negociando con Irán. Según las últimas declaraciones de la Casa Blanca y de Teherán, aún existen fuertes discrepancias sobre el programa nuclear iraní. Lorena Carramolino, buenos días.
25: Buenos días. Sí, la cuestión se centra en el uranio enriquecido de Irán porque Estados Unidos quiere quedárselo, pero el régimen de los ayatolás se niega. Sobre el preacuerdo, desde la Casa Blanca aseguraron que Donald Trump iba a determinar si lo aprobaba o no en la reunión de esta noche con su equipo, pero el presidente de Estados Unidos todavía no se ha pronunciado sobre su decisión. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, asegura que el republicano está siendo paciente y que cualquier acuerdo será buen acuerdo. Otros asuntos que pide Estados Unidos es que Irán reabra el estrecho de Hormuz sin peaje ni restricciones, lo que implicaría que la República Islámica tendría que detonar las minas que quedan en el paseo marítimo.
20: Mientras el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu está aprovechando la situación para mandar a sus tropas a avanzar en territorio libanés. Las matanzas israelíes en el país árabe superan las 3.300. Y más allá de Oriente, en el Pacífico, Estados Unidos ha matado esta madrugada tres presuntos narcos después de bombardear su lancha. Desde la captura de Maduro, al que acusaba Washington de encabezar el narcotráfico, el ejército estadounidense, desde el pasado 3 de enero, ha matado a 73 personas. Y en la mira de Estados Unidos también se encuentra Cuba. Entre presiones de derrocar el régimen, los altos mandos militares de ambos países se han reunido esta misma madrugada. Pablo Seguí, buenos días.
26: Buenos días. Los militares han abordado cuestiones relacionadas con la seguridad de la base naval estadounidense de Guantánamo. Según han confirmado ambas partes, el gobierno cubano además ha calificado el encuentro de muy positivo. Un encuentro que llega en medio de la escalada de tensión entre ambos países en los últimos meses. La administración Trump ha endurecido la presión sobre La Habana, llegando a decir que el régimen está a punto de caer. Hace 10 días que Washington imputó a Raúl Castro por el derribo de dos avionetas de una organización anticastrista y el Pentágono mantiene un portaaviones desplegado en el Caribe.
2: Cadena SER. Servicios informativos.
27: En Moeve estamos contigo. Por eso ahora ahorras el doble. Solo por ser de Moeve Go ahorras desde 10 céntimos por litro. Y si sumas energías con el plan Multi-Energy, puedes acumular hasta 65 céntimos por litro. Además, con la app Moeve, llévate 2 céntimos extra por litro. Consulta condiciones en moeve.es.
28: Moeve.
29: Para hacer la compra bien hay que ir a
30: En cada partido jugamos todos con nuestros precios imbatibles, como en la costilla de cerdo Carrefour Origen España a 4,89 € el kilo, hasta el 31 de mayo.
29: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
31: Descubrir. Compartir. Apoyar.
32: Tiempo.
31: 130 millones.
32: Amigos.
31: Risas. Lugares.
32: Momentos.
31: 130 millones. En 130 millones caben muchas cosas. El viernes 5 de junio con Euromillones, bote mínimo garantizado de 130 millones de euros. Y además del bote, el millón que sí o sí toca en España. Euromillones. No hay nada más grande. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
33: ¿Tu compra diaria sin sorpresas? Sí. Llegan los precios fijos de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Más de 300 productos de tu cesta diaria sin cambio de precio. Frutas, verduras, carnes, pescados y con la calidad garantizada a precio fijo. Búscalos en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. En tienda web y app.
34: Movistar Plus tiene el plan libre cines, series y mucho más por solo 4,99 al mes. Todo el entretenimiento que quieras en una sola plataforma, sin buscar en otro sitio, sin complicaciones. Y no necesitas cambiar de compañía. Lo contratas y listo. Advertencia, con todo esto dentro no podrás ver otra cosa. Movistar Plus, plan libre 4,99 al mes.
35: Ahorra el doble con Lidl Plus. Jamón Reserva sin Lidl Plus ahorras un 10% y con Lidl Plus un 20%. Y pizza 4 quesos sin Lidl Plus ahorras un 15% y con Lidl Plus un 30%. El doble. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
5: Radio Barcelona. Cadena Ser.
6: La presión está bien, el agua no se calienta. ¿Y ese icono?
7: No te preocupes tú. De tu instalación de gas nos ocupamos nosotros. Solicita tu revisión con Repsol en el 900-321-900 o en pidetubombona.repsol.es y disfruta de instaladores autorizados, servicio 24/7 y 5 años de seguro gratuito. Repsol, con toda la energía.
8: Al cap de setmana del 30 i 31 de maig, vine a descobrir el Port de Barcelona com mai no l'has vist. Tornen les jornades de portes obertes amb activitats per terra i mar, gastronomia, música, cultura i molt més. I com a novetat, un espectacular ball de vaixells. Descobreix el programa complet a portdebarcelona.cat/portesobertes. T'hi esperem!
9: Banderes, dianes, ruptura i melancolia. Números, letres, ironia i transgressió. Objetos encontrados e historias escondidas. Un viaje por la obra de uno de los artistas fundamentales del siglo XX. Jasper Johns, Night Driver. En el Museo Guggenheim Bilbao. Patrocina Fundación BBVA.
10: Et posem al dia des de fa més de 100 anys, però també nosaltres ens actualitzem. Ràdio Barcelona renova els seus equipaments tècnics amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.

0: eso.
1: A vivir que son dos días. Javier del Pino.
2: Ràdio Barcelona 96.9 FM. Cadena SER.
3: Adeu, Andreu. Toco el dos. Fins demà, bacallà. Adeu-siau.
4: Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
5: Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
6: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
7: A Badalona, al maig, el dimoni crema. I amb ell cremen la ràbia, la tristesa i les males vibracions. Les esperances es renoven i tornem a començar. Com el foc que encén la ciutat, la penya torna a aixecar-se més viva que mai.
8: Vine a viure els play-offs i fes bullir l'Olímpic. Entrades a penya.com. Aprofita el 10% de descompte amb el codi SER10.
7: Cada espurna encén la flama.
9: Arriba al Liceu, Le Nozze di Figaro. Amor, embolics i comèdia a l'obra mestra de Mozart. Vine al Liceu a veure l'òpera més popular de la temporada. Del 4 al 21 de juny. Entrades a liceu.cat.
10: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: A vivir que son dos días, Javier del Pino.
1: Ràdio Barcelona, Cadena SER. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
2: La presión está bien, el agua no se calienta. ¿Y ese icono?
3: No te preocupes tú. De tu instalación de gas nos ocupamos nosotros. Solicita tu revisión con Repsol en el 900-321-900 o en pidetubombona.repsol.es y disfruta de instaladores autorizados, servicio 24/7 y 5 años de seguro gratuito. Repsol, con toda la energía.
4: A Badalona, al maig, el dimoni crema. I amb ell cremen la ràbia, la tristesa i les males vibracions. Les esperances es renoven i tornem a començar. Com el foc que encén la ciutat, la penya torna a aixecar-se més viva que mai.
5: Vine a viure els play-offs i fes bullir l'Olímpic. Entrades a penya.com. Aprofita el 10% de descompte amb el codi SER10.
4: Cada espurna encén la flama.
6: Arriba al Liceu, Le Nozze di Figaro. Amor, embolics i comèdia a l'obra mestra de Mozart. Vine al Liceu a veure l'òpera més popular de la temporada. Del 4 al 21 de juny. Entrades a liceu.cat.

0: a la cadena SER i SER Catalunya, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
1: Què tal? Bon dia, bon dissabte a tothom. Avui us saludem des de Banyoles, des del Museu Arqueològic Comarcal. Aquí la història és la reina. Per les pedres medievals de l'edifici, aquesta antiga Pia Almoina, i per les peces que tenen exposades en un museu que recull 200.000 anys de presència humana, que és el que s'explica en aquest renovat centre, perquè ha reobert després d'estar anys i panys, bueno, anys, diguem, tancat. Bon dia, Clàudia Arcarons, com estàs?
2: Bon dia, Màxim Castillo, molt bé. Nosaltres som aquí dins l'exposició. Digues.
1: No, deia jo que és un museu que no té res, pel que hem vist i pel que veurem, no té res a envejar els de la capital, eh?
2: Res a envejar. De fet, ara algú ens ho podrà explicar una mica millor, amb una mica més de detall, perquè estic acompanyada d'en Joan Frigola, un dels conservadors del Museu Arqueològic. Com estàs?
3: Molt bé, un plaer d'estar aquí.
2: Així, sense avançar gaire, però amb què segur que ens sorprendrem?
3: Bé, és, a part d'aquests 200.000 anys d'història humana, de fet, ara on estem, aquestes sales, és una sala precedents, que és de paleontologia, on tenim restes des de fa 45 milions d'anys, de quan aquest territori encara era un mar, de fet, fins a després hi ha animals que vivien, ja molt més recentment, fa un milió d'anys aproximadament, en estanyols similars als del que avui és l'estany de Banyoles.
2: Doncs mira, aquest és l'avançament màxim.
1: Sí, tot això era un mar. Alcalde Miguel Noguer, com estàs? Bon dia.
4: Molt bé, bon dia, com esteu?
1: Bueno, sí, és una imatge que és molt, molt potent, francament, eh? Ara teniu un mar molt més petit que és l'estany,
4: evidentment.
1: No?
4: Abans de tot era un mar i ara ha quedat en un estany.
1: que, clar, és aquesta, no sé si dicotomia o, en fi, és aquestes ganes que teniu que la gent, els visitants, sobretot, la gent que ve a Banyoles i que, com a atracció principal, se'n van cap a l'estany, sabien que aquí hi ha una història, hi ha un patrimoni, hi han, sí, edificis com aquest i propostes culturals com aquesta que val molt la pena de veure i de conèixer.
4: Sí, realment, Banyoles, quan ve algú i dius què has anat a veure? L'estany, no? Llavors, hi ha molta gent que segurament que potser pensa que més enllà de l'estany a Banyoles no hi hagués res més. I més enllà de l'estany a Banyoles hi ha moltes altres coses, com per exemple doncs, un centre antic, un casc antic, un barri antic fantàstic, des de, no?, que va des de l'estany, doncs podem anar fins al monestir, no?, que hi ha una sèrie de places que la gent pot anar-hi passant, que a més Banyoles és molt fàcil de passejar. De l'estany, aquí on estem ara, hi haurà 5-6 minuts
1: i prou,
4: caminant tranquil·lament, i a més que veurà la plaça, que és una plaça porxada fantàstica, o a més que hi ha el Museu d'Arder, que hi ha aquest museu arqueològic, que és veritat que ha estat anys, no panys, tancat.
1: Per això ha fet la connexió.
4: I que l'hem obert, doncs, jo crec que amb esplendor, vull dir que és un espai que ha quedat molt bonic, que a més la museïtzació ha quedat també molt i molt bé. Bé, l'exposició de peces són mil i pico, però que en tot cas al magatzem segur que n'hi ha moltes i moltes,
1: diuen,
4: i moltes més.
1: Un milió.
4: Però per tant, que al final és això, que llavors també hi ha el monestir, que al monestir també hi ha l'arqueta, que també hi ha el claustre.
1: Alcalde, com he arribat jo? He arribat amb el GPS.
4: Sí, i on has anat?
1: Bueno, doncs he entrat per una carretereta que no havia entrat mai, just per aquí, per aquest cantó del monestir,
4: sí.
1: I clar, m'ha ofert una visió de Banyoles, jo que he vingut
4: anys i panys. Has anat per darrere, deus haver passat per el barri de Can Puig i Canaleta. No?
1: I clar, i dic...
4: Has passat pel camí fondo i cap aquí.
1: Aquest no és el Banyoles que jo conec, i clar, simplement ja veure l'estampa, no?
4: No el coneixes, però existeix.
1: Totalment, d'acord, sí.
4: I aquest és el Banyoles que també volem que la gent coneixi. És a dir, que de l'estany hi hagi una connexió amb el centre, no? I que hi hagi, doncs, el nou centre d'art, que ara hem obert a la plaça Major, o la pròpia plaça Major, o aquest propi museu, o el museu d'Arder, o el monestir, que també està obert, doncs, el que és, doncs, l'església del monestir, amb el retaule, o el que és el claustre de monestir amb l'arqueta, etc, no? Per tant, i el propi casc antic, el propi barri vell, és un fan, no, i que més aquí hem ara projectat la ruta dels dolços, etc, perquè en certa manera tot convidi, no, a venir cap aquí. A més, es pot venir amb tot des de l'Estany fins aquí en zona peatonalitzada, per tant, no, sense risc en aquest sentit.
1: Què ha de dir l'alcalde? Doncs meravelles, no?
4: Home, la seva ciutat. Si no diu l'alcalde, com ho delem, no?
1: Bé, doncs,
4: no, clar. No, però més, l'alcalde ho diu perquè és veritat. Perquè ho podeu comprovar, no perquè jo exageri. No.
1: Clàudia, tornem i comencem ja. Anem a veure què ens depara aquest nou museu. Nou, perquè la reforma ha estat a fons.
4: Sí, tenen reformat.
1: Nou, sí, projecte de museització molt del segle XXI. Doncs tot teu, Clàudia.
2: Endavant, som-hi. Aquí s'expliquen tranquil·lament 45 milions d'anys d'història, que no són poca cosa, ara ho dèiem. On ens trobem exactament?
3: Ara ens trobem, doncs, a la sala de paleontologia, que és on es conserven els fòssils, restes essencialment de vertebrats, previs a l'arribada dels humans al Pla de l'Estany. N'hi ha, són molt antics, aquestes restes eocèniques de fa uns 45 milions d'anys, que corresponen a un cocodril i a un sireni, que és realment una espècie que seria, diguéssim, equivalent als manatís actuals. I després, si fem un salt més en el temps, anem més endavant, també tenim una concentració important de restes de fa entre 3,5 i 1 milió d'anys. Les més destacades, especialment, són les del complex paleontològic d'Incarcal, que eren uns petits estanyols on hi vivia gran fauna, no? I estem parlant, per exemple, de mamuts meridionals, com aquests que veiem a davant, que realment són restes espectaculars, impressionants per les seves dimensions. Per exemple, hi ha un hipopòtam antic, que el crani s'exposa per primera vegada, que eren més grans fins i tot que els hipopòtams actuals i que realment vivien en aquest entorn de on s'abeuraven i feien vida. I juntament amb aquests herbívors també hi havia carnívors, alguns especialment emblemàtics, com per exemple aquests felins de dents de sabre que veiem al davant, que de fet la col·lecció d'Incarcal, que es guarda aquí al Museu Arqueològic, podem veure perfectament, és de les més completes que hi ha a Europa d'aquest tipus d'animal, dels felins de dents de sabre.
2: I algunes d'elles s'exposen per primera vegada també, no?
3: Sí, evidentment, tot aquest procés de reobertura ha anat acompanyat també de molta feina de restauració i preparació i documentació de les peces, el que fa que a dia d'avui sigui un museu en part bé de renovat de continguts i també de les noves peces que es poden veure.
2: I abans ens ho explicaves, però què fa que hi hagués tanta fauna aquí? O sigui, per què hi ha tanta concentració de jaciments al Pla de l'Estany?
3: Bé, precisament l'aigua ha estat un que ens vehicula una mica el discurs conceptual que tenim al museu, ha estat l'element que ha fet que la presència de vida sigui aquí diguéssim, gran, no? Ja des d'aquests animals que vivien a l'entorn d'aquestes llacunes i, evidentment, la presència humana hi troba després, a partir de fa 200.000 anys, 200 i pocs mil anys, quan arriben ja els neandertals, un entorn molt favorable per al seu desenvolupament. Era un entorn amb animals que vivien, amb molta vegetació, amb l'aigua, que no és un recurs precisament fàcil i, per tant, era una zona, diguéssim, òptima per establir-s'hi.
2: Això va fer, no?, que es trobessin una de les grans destacades, no?, d'aquesta exposició, que és la mandíbula de Banyoles. I en sabem d'aquesta mandíbula?
3: Bé, la mandíbula, les novetats darrere sembla apuntar, a través d'alguns estudis morfomètrics que s'han fet, que seria d'uns sapiens, és a dir, estaríem parlant d'un humà modern, no? Anteriorment hi ha hagut l'espècie dels neandertals, que precisament s'extingeix poc després de l'arribada dels humans moderns, del que és la nostra espècie. Doncs aquesta mandíbula situa aproximadament a una cronologia, la datació del travertí és entre 70.000 i 40.000 anys, però en el cas que sigui sapiens l'hauríem de recular fins, bueno, d'avançar, de fet, fins fa uns 40.000 anys aproximadament, el que la converteix en una de les restes humanes més antigues de l'Europa occidental.
2: I què ha fet que es conservi tan bé? Perquè abans en Màxim li ha sorprès molt veure-la impecable, pràcticament. Exacte.
1: Perfectes.
2: Tot i que les dents, aquí hi ha una pista, no? Perquè estan una mica desgastades, que això ens diu una mica algunes pràctiques que feia aquest, bueno, aquest humà.
1: Senyor, senyora.
2: Aquest senyor, senyor.
3: Sí, de fet, els paleontropòlegs, que són els que estudien aquesta resta de manera específica, el que han vist és que té un desgast de les dents molt accentuat, que no seria per menjar, sinó que seria segurament pel treball del rosegar pells i fer servir la boca com un instrument més, com són les mans.
2: Aquesta va estar custodiada a la farmàcia, no? Els dius? Pot ser això?
3: Sí, de fet, és una de les troballes també més antigues de la història de la comarca. Tenim una arqueologia que no només és rica pel que fa al nombre de peces, sinó és rica també en història. No? Hi ha personatges il·lustres com Pere els Ius, que ja al llarg de la segona meitat del segle XIX fa una tasca importantíssima de registrar jaciments. I precisament ell sabia que sortien restes, empremtes de fulles, empremtes de plomes, alguns vertebrats, restes de bisó, per exemple, els travertins que s'estaven explotant al Pla de la Formiga, als afores de Banyoles, i tenia avisat els treballadors que si sortien mai algunes restes, les anessin portant. I una d'aquestes va ser la troballa que s'hi va tenir la sort de trobar, perquè és una entre grans extensions, per tant, és una troballa singular pel fet de que és una agulla en un paller, no?, també, aquesta troballa de la mandíbula.
2: I per això també es va fer el trasllat que es va fer, no?, amb moltíssima gent implicada, amb aquests 170 metres que hi ha entre la farmàcia i el museu. No sé, això... Quan va ser això, fa uns anys?
3: No, no, va ser, precisament, és una donació, això potser ho explicarà millor l'alcalde, és una donació de la família Alsius, que l'havia custodiat des del moment de la troballa i fins a dia d'avui. Per tant, és una nova peça, un fòssil de prestigi internacional que es pot exposar per primera vegada obert al públic. Per tant, és un èxit de... i gràcies a la donació que va fer en aquest cas la família que l'havia custodiat durant més d'un segle.
2: I ara està custodiada per dues recreacions, no? Que aquí suposo que la gent s'hi para bastanta estona. Què es recrea aquí? Qui són?
3: Bueno, a part quan es fa un museu nou, a part d'exposar les peces i de vestir un discurs històric que ho vertebri tot, també hi ha una part molt important, ho deia abans l'alcalde, que és la museografia, no? Que és l'aspecte que té la il·luminació, les vitrines i un seguit de recursos que un dels més, diguéssim, cridaners, a més va tenir una repercussió mediàtica, és aquestes dues figures hiperrealistes de dues dones que representen una neandertal, amb la pell clara com els estudis genètics actuals diuen que té, uns ulls també clars, un pèls rojos, que devien ser una gran part dels neandertals, i una sàpiens, en aquest cas una sàpiens encara antiga, de l'època del Gravatià, de fa 20 escaig mil anys, i que encara tenia, com pots veure, sorprèn, la gent sorprèn que té la pell fosca, és perquè la mutació que ens ha fet una mica més blancs és posterior a aquesta cronologia, per tant, encara amb una ascendència africana visible a simple vista.
2: La modernització també la veiem una mica més enllà, que hi ha el que anomeneu el teatret, no?, que s'hi exposa com era la vida
1: amb el teatret voltant. Volia acabar jo, amb el teatret.
2: Ah,
1: que és que veus els primers banyolins allà. Els trobes?
3: Efectivament. Bueno, ara ja passem, estem al paleolític. Si saltem al neolític, aquí a la vora de l'Estany hi havia un poblat extraordinari, tant pel volum que tenia com per la conservació que hi ha hagut de matèria orgànica, i el que hi ha és un diorama, una maqueta, on es veu com seria aquest, una mica en versió reduïda, aquest poblat de la Draga, amb escenes quotidianes que els arqueòlegs que han estat treballant les poden recrear, des de munyir cabres fins a construir o arrossegar els pals de les cabanes, que eren de fusta, a través de bous que estan documentats.
1: Doncs Joan Frigola, conservador del museu, gràcies per aquesta visita, que és només un tastet, eh? I ara l'hauríem de completar. I Clàudia, pots tornar aquí, amb els convidats?
2: Vinc cap allà. D'ara.
1: Doncs això és un bon exercici de civisme, no?, el que va fer la família Alsius, aquesta sessió a la comunitat, és a dir, a tothom, aquesta mandíbula que havien ells conservat a la farmàcia més d'un segle. No, alcalde?
4: Sí, ells i ho ha dit en Joan, ha fet servir una paraula de custodi. És a dir, a part de conservar-la, el que l'han és custodiada. No? I a més, s'hi han acostumat. Era un element més de la família, si se'm permet l'expressió. I ells no hi havien tingut cap reparament ni en ensenyar-la ni amb els estudis que s'havien hagut de fer de universitats d'aquí, de universitats de diferents països del món, no hi havien tingut mai cap problema. És a dir, mai havia set allò de dir això, sí, ho tinc
1: a casa
4: forta. I no ja. Ho deixaré estudiar-ho ni res, al contrari, sempre havien fet això. I en el... Bueno, quan les acaballes del museu, quan el museu ja estava perfilant-se, ells ja varen manifestar el desig de dir aquesta mandíbula en un museu nou, en un museu ben equipat, en totes les mesures.

0: etcètera, de seguretat, tal, aquesta mandíbula no té que estar a casa, té que estar al museu, que és allà on te toca, no? El museu arqueològic. I ells varen signar un document, varen firmar-lo tot a la família, i jo mateix, en representació de la ciutat, doncs que ells entregaven aquesta mandíbula tan punt el museu estés acabat. I així va ser, es va signar aquest document, i quan ja havíem de col·locar les peces, acabar la museïtzació per poder obrir, doncs varen fer el trasllat de la mandíbula de pocs metres, des de a Carles Vius aquí, ja heu dit 170,
1: però n'hi ha poder n'hi ha 70, no? 100, i que hi havia policia,
0: bueno,
1: aquí
0: escolta,
1: hi havia...
0: Bueno, perquè no. Les coses s'han de fer bé. Escolta, de casa el senyor Gim Ferrer fins a la plaça Major també hi ha 100 metres i no podíem agafar els quadres i portar-los
1: expliquem-ho això, perquè tenen un altre cas d'aquest civisme fabulós que gasten algunes famílies d'aquí de Banyoles. És el cas d'en Jordi Gimferrer, un empresari col·leccionista d'art que deu tenir 93 anys,
0: sí,
1: que al llarg de la seva vida doncs crea aquesta col·lecció, sí, importantíssima, perquè aquí, sí, hi ha Miró, Tàpies, Picasso, sí, Rembrandt, sí, i que a última hora decideix donar-la als banyolins.
0: Bueno, ell havia fet una cosa,
1: museu,
0: la primera donació era, havia pensat de donar-la a Montserrat.
1: Ah,
0: I llavors, bé, no, ell ho explica públicament, per tant, no descobreixo res que no sigui. I llavors, en un moment determinat, parlant-en, no, el setembre del 2020, ell el que diu és allò de dir, bueno, escolta'm, jo també, el regidor de Cultura i jo mateix, escolta, i això si estés a Banyoles? I llavors, una mica és allò de dir, doncs, escolta, si pot tenir una exposició, jo prefereixo donar-la a Banyoles, que no... ell el que volia era mantenir la col·lecció. Ell deia, escolta, jo el que vull és que aquesta col·lecció que he anat fent al llarg dels anys doncs estigui unida, no? I llavors ell pensava en un moment determinat que això podia ser a Montserrat, no? Després ell pensa en Banyoles, ens ho diu, ho parlem i pensem que sí que pot ser Banyoles. I de fet, ell és l'il·lusió de la seva vida donar-la a Banyoles. La il·lusió de la seva vida ha estat poder-la donar i poder-ho veure, perquè ell em deia, alcalde, és que el temps no és la qüestió, la qüestió és que jo ho pugui veure, eh? I perquè quan tens 90 anys no saps mai qui no traspassa primer, però quan tens una edat fas això, i al final doncs mira, l'ha pogut donar, s'ha pogut fer el centre, s'ha pogut inaugurar, i ara ell, si vas, probablement molts dies te'l trobes en allà,
1: i et pot fer la visita guiada,
0: que et pot fer la visita guiada, que et pot explicar aquell quadre des de que el va veure, que el va adquirir fins que el va... No? I et pot signar el llibre catàleg. Doncs no ho sé, vull dir que també és una il·lusió, i que també dona prestigi tenir un centre d'aquestes característiques a la ciutat. I també és una generositat, perquè el cost ha estat zero.
1: Doncs no serà per oferta cultural la que tenen a Banyoles, us estem parlant des d'aquest nou, m'agrada posar això del nou, tot i que no ho és, el Museu Arqueològic, s'ha fet una reforma a fons profunda, i també han inaugurat recentment aquest, com en dieu, museu d'art?
0: No, diguem, centre d'art de Banyoles, col·lecció Jordi Gimferrer. Bé,
1: doncs amb obres d'autors importantíssims, com dèiem. Tu què diries, Clàudia, que és melòman, l'alcalde de Banyoles?
2: Jo diria que sí.
1: Sí, que sí. Li agrada la música, li agrada anar
2: intuïn,
1: de concerts.
2: Eh?
1: Sí.
2: Què?
0: No massa.
1: Ah, mira.
2: Pues vaja.
0: En Francesc, és que si digués el contrari, en Francesc Viladiu, em corregiria immediatament.
1: Director del Festival Afònica, com estàs,
3: exacte.
1: Francesc? Bon dia.
3: Què tal? Molt bon dia.
1: Se'l veu poc pel festival, a l'alcalde, doncs,
3: no,
1: o què?
3: Bé,
0: no, jo hi vaig, això. I jo vaig jo vaig a concerts l'estiu a Banyoles, als concerts que es fan a diferents punts de la... Entre altres coses, com a president de la Diputació, gairebé tinc que anar gairebé tots. Però és veritat que jo hi vaig i disfruto, però em diguessis, digue'm una, no sé què, no t'ho diria. Perquè no, perquè això és així. I si digués el contrari, en Francesc hagués corregit o hagués pensat, cony, aquest no diu la veritat. I per tant, m'estimo més ser clar, eh? Però a mi m'agrada molt la música, però jo, sota aquells que vaig al cotxe, poso música i el que vagin tirant, no? I puc estar dues hores i no passa res, eh? Quan no fa música, torno a canviar de canal i ja està.
1: Doncs amb la música que es programa a Banyoles des de fa 22 anys, pels vols del juny, ens quedem... Gràcies, Miquel Noguer, alcalde de Banyoles.
0: Gràcies,
1: com sempre, per acollir-nos.
0: Escolta, està molt bé que parleu de la Fònica, perquè és un bon moment també per venir a Banyoles, 4 dies intensos.
1: T'ho diràs.
0: De matí a nit... doncs de música.
1: Bé,
0: no? I això és important.
1: Que és un

0: Un festival que jo crec que és dels pioners francès en convertir una ciutat sencera en l'escenari. O sigui, per...
1: Sí,
0: després
1: sí, sí.
0: Jo crec que alguns us han copiat la idea, no sé, o què?
1: Això no ho sé, el que sí teníem clar des d'un bon inici és que per nosaltres Banyoles era el propi escenari i que, per exemple, per parlar de l'edició d'enguany és que tenim 22 escenaris repartits per tot el municipi on evidentment que volem que la gent descobreixi les propostes però també que descobreixin el nostre patrimoni, el nostre municipi, no? Amb espais tan emblemàtics com pot ser el monestir, el claustre del monestir, la muralla o el mateix estany de Banyoles. I la veritat és que des d'un inici teníem clar doncs, que volíem crear aquests itineraris i que amb l'excusa o amb el fil de la veu com a protagonista, com a eix vertebrador, intentar arribar doncs, a tot tipus de propostes musicals això, amb l'excusa de poder ensenyar també el nostre...
0: I mira, si s'ha fet gran i ufanosa la criatura, perquè quan començàvem a parlar amb tu fa, doncs això, 22 anys, et feien les primeres entrevistes aquí a la ràdio, et pensaves que estaríem ara aquí, a 2026?
1: No, amb
0: la fònica.
1: No ens ho pensàvem. La veritat és que sempre és un projecte que hem anat molt any a any i bé, realment estem molt contents del que hem aconseguit, jo crec, doncs, amb una trajectòria de llarg recorregut, sense... podríem dir sense grans titulars, sense grans estridències, però amb una programació que sempre hem intentat doncs, que sigui acurada i una mica diferent. Ara que ens trobem a tants festivals, a clons...
0: Ara en parlarem.
1: El país, també doncs, a comarques gironines, això és una evidència, doncs, l'intentar fer una cosa diferent. No?
0: Doncs que soni la música.
1: I tant.
0: Aquest, em sembla, aquest senyor... una llegenda de la música en aquest país tan respectat us inaugura la Fònica 2026. Kiko Veneno.

0: Jo ja sé que té 19 i ha fet molts més discos després d'aquesta cançó, però és la meva favorita, és una debilitat que tinc per aquesta. Què?
1: Bueno, entre figures reconegudes i artistes emergents, és fàcil buscar l'equilibri o cap a qui programeu més?
0: Qui té més cabuda?
2: Bé, jo crec que hi ha molt més artista emergent que artista reconegut. Una mica sempre hem buscat aquesta, no? Aquesta balança, el fet de poder de donar a conèixer aquests grans noms en el cartell per després que serveixi d'excusa, també de confiança, perquè molta gent ens ha fet confiança al llarg dels anys de venir a la Fònica a descobrir propostes. I és evident que el fet de que hi ha aproximadament entre el 65 i el 70% d'actuacions són gratuïtes, això fa que també la gent es deixi portar encara més i com deia, doncs creem aquests itineraris, no? per la pròpia ciutat, descobrint propostes doncs, que després al llarg dels anys podem dir doncs, que s'ha avalat doncs, que són propostes
0: ara de primer dir, no? Si teniu allò, podeu dir mira, tal artista, la primera oportunitat o una de les primeres oportunitats li vam donar nosaltres a la Fònica.
2: Bé, n'han passat moltíssims. No, n'han passat moltíssims, però ara recordo, precisament ara que estem aquí, en aquest museu, que en el pati d'aquí fora, durant els dos, tres primers anys, doncs, vam fer alguns concerts, i recordo el 2005, per exemple, el d'en Roger Mas.
0: Ja tocava amb la copla o encara
2: no? No. Després els Factor de la Fe i les Flores Azules, o Refri, doncs, uns quants artistes que van actuar en aquest petit pati, doncs, que ara és l'entrada, és el hall d'aquest museu.
0: Sí, un altre escenari que jo, i ho comentàvem abans de començar el programa, que recordo molt de... no sé quin adjectiu posat. Jo crec que és una de les experiències més màgiques que he viscut, és el Puig de Sant Martí.
2: Sant Martirià.
0: I era el capvespre, per tant, el sol es ponia, tens l'Estany darrere, tens Roca Corba, i una bèstia, Najan Inri, que ara és la superestrella de les sèries de Netflix, però ella té una carrera discogràfica musical que últimament sembla que... No sé si tu la podries convèncer que torni a fer algun disquillo, perquè va ser un dels concerts de la meva vida, sens dubte. Ella, un guitarrista i Banyoles.
2: Sí, sí, en aquell espai la veritat és que la gent el recorda moltíssim d'algunes actuacions que hem fet al llarg dels anys. A mi em ve al cap la d'en J.J. Johansson, els Nobel Bach, la Mercedes Peón. La veritat és que hem fet també això, a 9:15, el cap vespre, no? amb Roca Corba, amb l'Estany de fons, i la veritat és que és un dels espais bonics. En aquesta edició, ara que parlem d'espais, també hem recuperat un lloc on fèiem concerts, que és la Barca Tirona. Antigament doncs, hi havíem fet moltes actuacions, molts artistes en format molt reduït, i en aquest cas doncs, hem volgut recuperar doncs, aquest espai o aquesta barca que dona la volta a l'Estany de Banyoles amb dues actuacions, la de Raquel Lua i la d'en Quim Carandell, el cantant de la Ludwig Band.
0: Molt encuriosida la Clàudia per aquesta actuació, pel format, bàsicament.
1: Exacte, aviam. Perquè com, des d'on ho segueix la gent? O sigui...
2: La gent compra una entrada i puja
0: al barco.
2: Sí.
1: Mira.
0: Sí.
2: Evidentment té un aforament molt limitat.
1: Clar, has de ser ràpid.
2: Però en aquesta ocasió doncs, el que hem fet doncs, és fer diverses sessions i la gent així pot fer veure el concert.
0: Bueno, doncs, seguirem aquesta programació de la Fònica d'aquest any. Quico Veneno, que ha sonat, hi haurà el Petit Acaleri, l'Anna Andreu... I aquest folclor d'ara... Neix.

0: és igual, és diferent.
1: Aquesta ens agraden, el Tot és com.
2: Ens agraden molt. Les Alòs, ens agraden molt.
1: Les Alòs, però també hi haurà...
2: Anna Andreu.
1: Ah, sí, sí, no, l'Anna Andreu ja l'hem dit abans. L'Aranà, que no em sortia, no? També Lorena Álvarez. No sé, hi ha com un ressorgir d'aquest tipus de música així, d'arrel, però, clar, amb música electrònica, no? També, vull dir, és una...
3: Sens dubte estem en un moment, doncs, que molts dels artistes treballen sense complexes, amb la tradició i amb l'arrel, i això és una molt bona notícia que això passi, i, evidentment, doncs, que hi ha molta gent que fa molts anys que treballa en aquest... perquè això sigui possible. Em ve al cap, doncs, ara la Fira Mediterrània Manresa, per exemple, però moltes altres entitats d'arreu del país que fa que això hagi continuat. I bé, no és només una moda catalana, està passant també l'estat espanyol amb el mateix Rodrigo Cuevas i moltes altres propostes, i en aquest cas, doncs, també la Fònica vol ser un reflex d'això, amb les Camaño i Meixeires, amb el mateix Rodrigo Cuevas, ja l'hem tingut en un parell d'ocasions al festival. Ara ja és...
1: Això es va despullar, també?
3: Ara ja és més complicat.
1: Que ell té molta tendència.
3: Es va banyar l'estany.
1: Es va banyar? Sí, tant, però enmig de l'actuació?
3: No, això, prèviament. I la veritat és que això, les mateixes filles de Cassandra, les Alosa, vull dir que sí, que també vol ser un reflex de l'escena actual que ens trobem en el...
1: Pedro Sánchez?
2: És bo que et recomani amb Pedro Sánchez. Estem parlant del cas de Minibús Intergalàctic, aquest grup gironins, no?, recomanats pel president, que ells ho deien allò, que de cop es van trobar amb no sé quantes més escoltes de les que tenien normalment.
1: Sí, bueno, pels marcianos, diguem, perquè no entengui res del que estem preguntant, o sigui, el Pedro Sánchez fa unes playlists o unes recomanacions, no?, a les xarxes, diu, mira... jo escolto i m'agrada aquest grup.
2: Molt Barack Obama, això, eh?
1: Sí. Home, evidentment, és una còpia del que feia Barack Obama.
2: En un TikTok recomanava els de Minibús.
3: A favor nostre hem de dir que era una proposta que ja teníem tancada des de feia mesos i curiosament va saltar això, no? El Pedro Sánchez els va...
1: Els va recomanar.
3: Sí. I bé, una mica, el cas de Minibús és un dels reflex, no?, d'un artista que ja ha passat pel festival, en aquest cas, doncs, amb un escenari més petit. Fem uns escenaris que es diuen tas de concerts en diferents bars i espais de la ciutat, i que després passen, podríem dir, doncs, amb un dels escenaris principals, no? I això ens ha passat amb molts. Em ve al cap a Marala, a l'Ali de Sants, el mateix Remei de Calafresca... molts d'aquests grups, doncs, després tenen, bueno, o tenim la sort de veure'ls que la seva carrera està creixent i que poden participar en el festival.
1: A qui t'agradaria veure a la Fònica de Banyoles?
3: Ostres!
1: Qui es resisteix? No? Qui no has aconseguit encara?
3: Directament no ho he provat, però m'agradaria molt, per exemple, la Björk, m'agradaria molt la Camille, alguns artistes d'aquests.
1: Jo a Björk la veig, eh? Però li hauríeu de fer com una plataforma al mig de l'estany, o sigui, alguna cosa realment diferent, i no sé si això protocolàriament o des del punt de vista normatiu es podria fer, però...
3: Jo crec que sí,
1: tu saps que ara fan un festival al Port de Barcelona que munten un escenari dintre del mar.
3: Sí. El Pirineu Sur també ja fa molts anys que... I ens ho hem plantejat en alguna ocasió, però crec que la infraestructura que requereix un esdeveniment d'aquestes coses, i també cal explicar, doncs, que estem en una zona protegida, doncs, com és l'Estany de Banyoles, doncs hem de guardar cura també del nostre entorn.
1: Vau fer la presentació a la Pesquera, una de les Pesqueres, la Gin Ferrer, eh?
3: Sí.
1: D'aquí de l'Estany.
3: Sí, intentem sempre tenir relació, no?, en aquest cas, doncs, amb la imatge del festival, i en aquest cas, doncs, són dos ànecs, el 22, i els ànecs, aquests ànecs colls verds, doncs, una mica en relació, doncs, amb l'Estany, i què millor, doncs, fer-ho en un espai, doncs, com aquesta Pesquera Gin Ferrer.
1: Clàudia, confessa, tu fins que no hem vingut a fer un programa de Ràdio Banyoles no sabies que era una pesquera.
2: No del tot, aviam sabia.
1: És que no passa res.
2: No.
1: A mi em va passar, em deia una primera vegada.
2: Jo havia vingut
1: clar.
2: A Banyoles i clar que les havia vist, però no sabia la història que tenen darrere.
1: Ja.
2: Algú ens l'explicarà.
1: Sí, home. Antoni Bramon, com estàs? Bon dia, arquitecte. Ets l'home que més en sap de les pesqueres, no?
4: No, home, no, bueno, suposo que hi ha molta més gent.
1: Home, n'has reformat, n'has estudiat...
4: Sí,
2: n'has escrit...
1: N'has escrit, llibre...
4: És veritat que des de molt jovenet hem fet coses sobre les pesqueres. Ja a partir dels anys 80, que ens va tocar, bueno, va tocar perquè vaig coincidir amb fer, com diguem, l'aixecament, diguéssim, medir-les a totes, per primera vegada a la història, els vam medir totes, vam fer uns plànols preciosos, que van estar exposats fa un temps aquí, i a partir d'allà, esclar, no hem pogut deixar-ho mai. Hem anat seguint i fins ara, que d'alguna manera, a partir del llibre que en Jeroni Moner va fer sobre les pesqueres, que hi vam poder participar, doncs ho hem sabut explicar bé a la gent i crec que és molt important aquest document, perquè fins al moment no hi havia res. Sí, sí. Per això d'alguna manera ningú sabia qui eren les pesqueres, perquè ho tenim ben guardat.
1: a mi m'agrada molt que ara tinguin aquest ús cultural. Per exemple, aquest mes de maig s'està fent un cicle de poesia, sí, o s'ha fet una presentació del Festival de Música, que nosaltres som un programa dedicat a la cultura i ens encanta, no?, tot això. Però ho veieu bé, no?, que tinguin aquests usos, perquè abans eren espais molt privats, no?
4: Eren sí, d'ús privat, sí. O sigui,
1: familiar.
4: Sí, sí, sí, sí. Clar. Sí, això és realment... Això està molt bé i, de fet, a nosaltres ens agrada molt que sigui així, que realment tots aquests espais que d'alguna manera acaben seguint inútils, total, perquè hi ha, per exemple, una pesquera petita com la que vam restaurar ara recentment, que fa 3x2, bàsicament no hi fas res allà.
1: 3x2 és molt petit.
4: És, mira, no? com és... estem aquí.
2: Exacte, la taula mateix.
1: O sigui, és ni el lavabo de casa, tu.
4: Ho podíem haver fet allà, que és també.
1: Tots enxubats.
4: Tots enxubats. I clar, no fas res amb això. De fet, no tenen un ús, que si realment ja ningú hi pescava i tot això, diguéssim, no tenen cap sentit. I sí que realment aquesta idea de l'Ajuntament d'anar adquirint aquests usos que se'ls quedi a l'Ajuntament, doncs fa que tots aquests espais puguin sempre, ara ja, ser visitables. Vull dir que hi ha rutes que expliquen el que són les pesqueres, la gent pot entrar, pot mirar, i realment hi ha una sensació molt maca com si entra en una pesquera. No ho dic perquè és com entrar en un lloc que veus una forma que et fa com de marc a un quadre. Sí. Si estàs, la impressió és aquesta, dius, ostres...
1: I la impressió és que estàs a l'estany, o sigui, que t'has deixat terra...
4: Estàs dintre i estàs dintre l'estany i estàs dintre un quadre. Sí. Això potser, bueno, per fer-ho així és més poètic, no? Sí. Però almenys és molt agradable i sí que realment molta gent diu, ostres, que necessito d'entrar i vull saber què passa allà dintre.
1: Francesc, aquesta sensació és la que heu de transmetre al mànager de la Bjork. No sé com ho podríem fer, això. Però...
2: Si vens a Banyoles, estaràs dins d'un quadre.
1: S'ha d'explicar, ara. Que això a la poesia li encanta. Una última, i ja et deixem anar, que a més és un dia familiar per tu, eh? Has vingut aquí amb la família al programa. Massa festivalitis a Catalunya...
3: Sens dubte, sí, sí, sí.
1: És que un dia trucava, escolta, mira, volem fer un tema aquí a la ràdio, volem saber quants festivals de música es fan a Catalunya. És impossible saber la dada. A part que és una cosa en constant moviment i ara t'obren, tanquen, no sé. És... Bueno, primer la definició mateixa, eh? Vull dir, ara podríem estar 3 hores de tot és comèdia, eh? Però així és condensat. Tu deies que sí, hi ha masses.
3: Bàsicament hi ha molta massa proposta, doncs, que a nivell cultural no té massa importància i que amb l'excusa de la cultura acaben fent un festival, no? I que acaba sent molt per oci, per turisme i poc pensant, doncs, fins i tot per al propi territori, per la pròpia gent, doncs, del municipi. I una mica és la denúncia que fem nosaltres també en el cas de Fònica d'intentar a vincular-nos molt amb el teixit d'equipaments, d'entitats que passen al llarg dels anys, en tot l'any a la ciutat de Banyoles. Veus molts municipis de la Costa Brava mateix que no hi ha cap mena d'activitat cultural durant tot l'any i de cop apareix un festival, no? Bé, nosaltres, doncs, precisament a Banyoles és tot el contrari. Una mica el que intenta explicar la Fònica és el resultat de tot aquest treball de tants i tants entitats, equipaments, condensat, doncs, en 4 dies.
1: Sembla que està sonant de fons la Ludwig Band. No estarà tota la banda, però sí el seu frontman, Carandell, eh?
3: Sí, Quim, sí, Carandell.
1: Quim Carandell, sí. En aquest concert especial a la Tirona. Francesc, gràcies. Bon
3: Moltes
1: festival,
3: gràcies,
1: eh?
3: Gràcies a vosaltres.
1: Doncs vinga, una miqueta més de Ludwig Band.

0: D'aquí 20 minuts seran les dues del migdia. Estem fent Tot és comèdia, un Tot és comèdia especial a la sèrie Ser Catalunya des del Museu Arqueològic de Banyoles. I estàvem a les pesqueres, refrescant-nos.
1: Exacte.
0: Clar, aquestes famílies, clar, també era com un trampolí allò? Es llançaven a banyar o no?
2: Sí.
0: Ah, sí. Explica.
2: Sí, sí. Bueno, clar, diguéssim, aquestes pesqueres ja més grans, que realment ja hi podies a l'estiu, doncs, que sempre hi ha, al darrere hi ha una gran terrassa, doncs allà s'utilitzava per banyar-se. I no, hi havia una escaleta, fins i tot, la gent es tirava i pujaves i sí, sí, diguéssim, tot l'entorn d'allò la gent es banyava. Encara que ara, per cert, està prohibit.
0: Sí, només et pots banyar a la zona
2: amb
0: habilitada,
2: una,
0: no?
2: Amb una sèrie de zones.
0: A les zones habilitades de l'estany.
1: I algunes tenien fins i tot un forat, no?, amb un recinte d'aigua. Això tenia a veure amb la pesca, no?, com ho vas explicar, Antoni.
2: Sí, sí, perquè, per exemple, aquesta, realment, és veritat, aquesta que hem estat restaurant últimament, aquesta petita, que ja ho intuïem, o bàsicament ja ho sabíem, havíem de trobar altre el paviment actual, doncs ho vam trobar un forat dintre de la pesquera, que és realment un viver. Diguéssim, era un forat, que hi havia aigua, amb una tapa, i doncs la gent com anava pescant anava tirant el peix amb una xarxa que ja estava posada de tot vol, anava tirant el peix allà, i així el peix el podien tenir uns dies allà i acabar-se d'emportar-se en el que necessitaven.
0: En l'origen, quina és la funció d'una pesquera?
2: O sigui, pescar.
0: Ah, mira, no hi havia pensat.
1: Era un pescer. Et sorprendrà el que direm ara, però...
2: Pescar.
0: He quedat fatal ara, no? He quedat una mica tonto, no?
2: És
0: a dir, no, per entendre'ns, que no eren segones residències, que no, no eren...
1: No, però algú va començar a passar-se,
2: no, però,
1: Antoni?
0: Ara parlem-ne. Ui, perdó.
2: Això és l'evolució. Al principi, el que eren, eren això. De fet, les pesqueres inicials, això és potser que costa una mica a vegades explicar, era senzillament només una pecera, així feta amb pedres, que entraven a dintre l'estany.
0: Quin any? O sigui, quan comença això?
2: El segle XIX.
0: Segle XIX.
2: Segle XIX que excava, diguéssim que el que ara coneixem, que és, en el fons l'estany és una presa, és una mota. Vull dir que el tema natural no és ben bé, diguéssim, nosaltres vam fer un tap, diguéssim. Els banyolins, quan van venir els monjos, doncs ells diuen, carai, aquí hi ha aigua, l'aigua arribava fins cap aquí, i el que fan és allà on te poden, doncs fan una presa, una mota, que en diguem nosaltres aquí. I a partir d'aquesta presa, clar, fan uns forats, fan uns talls i fan els famosos recs, que és potser l'altra cosa molt més, molt interessant de Banyoles i ja poder explicar el que tenim, tota sí, aquesta xarxa, que segurament deu haver vist aquí.
0: Sí, la tenim aquí fora.
2: Aquí a Redermià i tot
0: darrere,
2: això.
0: Darrere doncs, la nostra esquena.
2: Controlen l'aigua, per imaginar, controlar l'aigua vol dir riquesa i vol dir regar bé i fer mil coses, vull dir que això és extraordinari a Banyoles. I aquesta mota, diguéssim, s'ha anat fent i refent, vull dir que no és que sigui que la mota aquesta sigui del segle X ni molt menys, vull dir que s'ha anat refent i tots els anys s'ha anat moguent una mica. És clar, i mentre es feia aquesta mota amb aquesta banda, per exemple, de la part més sud de l'estany, doncs allà comencen a sortir doncs aquestes passeres de pedres, quatre pedres mal posades allà, que arribaven fins al límit, que realment hi passia com més profunditat, que esclar, havies d'arribar al punt més fondo, que allà hi havia més peix. Doncs arribava això. I allò ja en deien pesqueres. I si la pesquera en si és senzillament com una palanca, però de pedra, en el moment, que uns moments devia ser trossos de fusta, el que sigui, però arriba allà. Després algú se li acudeix de cobrir, diguéssim, de fer... Diu, home, jo ja no em vull emportar ni a la canya, ja no em vull emportar... I, en el fons, aquests edificis són la caseta d'eines de la pesca. Aquesta és la definició...
0: Com la caseta d'eines de l'hort, per exemple, dels horts.
2: I, a més a més, aquí a Banyoles són de la mateixa mida. I si en veiem casetes d'hort, allà on sigui, són del mateix tipus de construcció, que no construïm amb lloses molt maques, lloses molt grans del travertí que tenim aquí, i són construïdes igual.
0: Però algú va començar a passar-se.
2: Oh, sí, diguéssim, i després es demana... Clar, però hi ha un punt molt important. Com és que l'Ajuntament deixa... don permís d'això? No és que es faci... Mira, fer la passera aquella devien... Però sí que es demana, ja s'han trobat, doncs sí que es demana autorització de fer aquesta passera per pescar més al fons, per poder arribar a pescar. I després va demanar un concret, diu, jo vull fer la caseta aquí, i se li va donar permís. A partir d'aquí...
0: Ja. Sentes precedent i vinga.
2: Ja has començat. I després es van construint aquestes petites, que sempre més aviam són aquestes mides, totes, i després ja comença a haver algú que diu, bueno, jo ara hi vull guardar, i comença així, ara vull guardar la barca. Pam, ampliem. Bueno, ara m'agradaria una mica més, tal, perquè podríem fer una mica de saleta, el que sigui, sí, podríem estar-hi bé. I ja hi som. I després, doncs, realment, doncs, la gent adinerada de Banyoles, doncs, comença a dir, home, jo, a més, hi posarem arquitectura, hi posarem...
1: I sofisticació.
2: Sofisticació i tot això.
0: Home, i són macos, aquests edificis,
2: sí,
0: aquests arquitectes.
2: Sí, hi ha una barreja. Bueno, no penso, mica aquí tot plegat ho és,
0: eh? L'Oquits també està bé.
2: No és... Clar, hi ha tota mena d'estils, tota mena de coses, i, per exemple, la Jim Ferrer és un estil... És el... Es va canviar una mica, va ser, de fet, és una de les pesqueres racionalistes, diguéssim, que tenim, i així a la reforma que es va fer no fa massa per part de l'Ajuntament, es va voler mantenir aquest estil. Si aneu vosaltres, veureu avui que té un estil que se diu racionalisme aquí, però és com una mena de modernisme a Europa, però el realment es va conservar això i té aquest estil, i veureu també la llamtivia a la barca i tal, a més,
0: són de lliure accés. Són de lliure accés, totes?
2: No.
0: Ah.
2: Només aquestes que són, diguéssim, les concessions municipals.
0: Alguna anècdota per anar acabant?
1: Bueno, en el llibre... Digues.
2: Sí, m'agradaria parlar una que no és pesquera, que no va servir per això. Després n'hi havia algunes que només eren mercader, però n'hi ha una, que potser aquí, a més, és l'oficina de turisme. No t'ho vaig dir l'altre dia, però va anar molt ràpid, però... Però crec que és molt important, perquè aquella no es va crear com a pesquera, que és la que és l'oficina de turisme actualment.
0: Aquesta segurament els oients que hagin vingut a Banyoles a l'Estany
2: han vist
0: la
2: aquesta.
0: Coneixen, l'han vist...
2: I aquesta pesquera té una glorieta... Pesquera no, aquest edifici té una glorieta ben bé sobre, que és molt estrany. És que al principi, recordo que al principi, però què hi feia una glorieta d'una llum a dintre tinguent tot l'entorn que tens?
0: I el misteri? Misteri,
2: sí, ja te l'explicaré. El tema és que era una pesquera sense finestres. Només hi havia una porta sense finestres. I estava tota plena d'aigua, només hi havia unes pesqueres a tot vol, i era una piscina per les dones. Pel bany de les dones.
0: Mira.
1: Ara m'hi vaig, cap allà.
2: Això almenys està... Ara no
0: hi ha aigua, ja t'ho dic.
2: Hi havia... Sí que hi ha aigua a sota. Es podria...
0: Però si hi ha l'oficina de turisme?
2: Sí, però hi ha el sostre. Bueno, però el sostre també el més alt, i es veu clarament com era abans.
0: Bueno, doncs hi vas a les dues, que encara no m'ha quedat el programa.
2: T'hi pots banyar, pots fotre dintre i ja està.
0: Doncs jo crec que ara quan tornem a Banyoles mirarem amb uns altres ulls, després d'aquesta entrevista, les pesqueres, un dels elements patrimonials més identificatius de l'Estany i de la ciutat. Gràcies per la classe, Antoni.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Fins ben aviat. Doncs fem una pausa de no res, i en la recta final potser el secret millor guardat de la música catalana?
1: Potser sí.
0: Aquí ho deixo.
3: Tot és comèdia. El Club Capravo fa 30 anys i ho celebrem aquest dissabte 30 de maig amb un 100% de descompte en begudes, retornat amb vals de descompte amb una compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
4: Els 40. Aquest any celebrem el doble les festes del Corpus de Cornellà. Dissabte 6 de juny, a 8:45 del vespre, els 40 Urban Party XXL al Parc de la Ribera. I diumenge 7 de juny, a 6:45 de la tarda, els 40 Pop Cornellà a la plaça de Catalunya. Accés lliure i gratuït. Gratuït. Amb el suport de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat.
5: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlock, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica... L'Auditori, temporada 2026-2027.
3: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.
0: I acabarem aquest programa especial que estem fent des de Banyoles, des del Museu Arqueològic, amb el que deia jo, bé, això ho vaig llegir a La Vanguardia, no fa gaire, el secret millor guardat de la música catalana, la misteriosa i inescrutable banda responsable de la música que acompanya les obres d'Albert Serra.

0: Molt Albert Serra, Clàudia.
1: Quadre.
0: Sí, molt fort, no, tot plegat. Són els molt forts. I en representació del col·lectiu tenim aquí en Xavi Gratacós, el cantant, i l'Enric Juncà, que toca la bateria, les percussions. Com esteu?
2: Molt bé.
0: Benvinguts.
3: Anar fent, gràcies.
2: Gràcies.
0: Vull dir quina veu.
4: Home.
0: És això el que va veure en tu, no, en Serra? Dius, jo vull en Xavi Gratacós, sí, amb aquest bebot.
3: Sí, ens va juntar, ja ens coneixíem.
0: Escolta, per què sou... Bueno, no sé si esteu d'acord amb aquest article de La Vanguardia que llegia jo fa uns dies, aprofitant que en el Festival de Llum del Poblenou de Barcelona hi va haver aquella projecció d'una actuació vostra, no?
3: Sí.
0: I es deia això, el secret millor guardat de la música catalana, la misteriosa, inescrutable. Us sentiu identificats amb això? Amb aquest secretisme? Ja us agrada?
3: És mal inobert.
0: Total. Sí, sí.
3: Mal inobert.
0: Com ho veus tu, Enric?
2: Bé, sí. En part, com que no hem tingut una exposició, diguem-ne, cap a fora gens gran, no hem tocat molt, no hem editat molta música i d'alguna forma ens hem quedat... bueno, amb tot el que té a veure amb els projectes de l'Albert sí que han tingut certa projecció cap a fora, però... ens agrada assajar el local, és el que ens agrada realment, més que actuar i més que promoure i més que fer gestió i totes
0: aquestes
2: coses. Entrevistes
0: de promoció o aquí a la ràdio.
2: I és on disfrutem i, bueno, el temps disponible que tenim tots per al projecte el dediquem bàsicament a això.
1: O sigui, l'exposició tampoc us ha interessat massa.
2: No massa. Tampoc és que no ens interessi, no és que sigui algú volgut, però tampoc hem fet gaire mai l'esforç de promocionar-nos.
0: Bueno, de fet, que no us busquin a les xarxes socials, perquè poses molt forts i no.
3: A poc a poc.
0: Ah, però hi ha la intenció.
3: Tot sempre arriba, com les formiguetes.
0: Però...
3: som nosaltres.
0: I què publicareu? Així, vídeos, fotografies...
2: Ara últimament hem estat parlant de que Bandcamp, diguem-ne, que és una xarxa com limitada en aquest sentit, no és Instagram ni altres, doncs anirem posant gravacions que tenim antigues.
0: Estàs fent espòilers.
3: Secretes.
0: Sí. Quina relació diríeu que teniu amb l'Albert Serra? Com és aquesta relació que teniu?
2: Bona.
0: Amb el director.
2: Bona, de fa molts anys, el coneixem de... Jo el conec des de l'època de l'institut, en Xavi no ho
3: I
2: sé.
3: I jo el vaig conèixer arrel de la seva primera pel·lícula que va fer.
0: La primera, primera?
3: Sí.
0: Aquella, el Crespià, el musical? El...
3: Sí, aquella.
0: Sí, abans de... Bueno, abans d'Albert Serra, podria
3: sí,
0: dir, no?
3: Sí, allà el vaig conèixer. I a partir d'allà ens va presentar uns als altres. Amb aquest senyor ja ens coneixíem de les bandes quan érem jovenets. Vale. I tenia un projecte del qual tu m'ajudaràs a explicar.
2: A Crespià, de fet, en Xavi ja hi canta. Hi ha una actuació en viu a la plaça del poble, a la festa de final de la pel·lícula.
0: Sí, sí, sí.
2: I ell està cantant i jo també estic tocant la bateria en un grup que es va fer específicament per aquell projecte en aquell moment. Llavors d'aquí va arrencar la relació amb l'Albert i seguidament de seguida va venir un honor de cavalleria i l'Albert li va demanar a en Ferran Font, que és el guitarrista, que per cert n'hem dit el nom dels altres membres del grup.
1: Secretisme. Tot no, queda.
0: Falta de temps.
2: Hi ha en Ferran Font, hi ha en Marc Verdaguer, hi ha en Joe Robinson, que és important que els donarem. I a partir d'aquí, doncs, en Ferran va fer la música d'Un Hort de Cavalleria.
0: Digues, Xavier.
3: Sí, no, que si em permets, de que arrel de conèixer-nos allà la pel·lícula, que la qüestió sembla ser que li va agradar la meva forma de cantar, doncs ell, amb les seves amistats, una d'elles l'Ingrid Caven, que ja en parlarem, una gran... una musa i estrella, de la qual hem estat treballant. Ell va anar a Alemanya, a Kassel, al festival
0: a
3: de...
0: A la Documenta, sí, a Kassel. Documenta, sí.
3: A Kassel.
0: Sí, sí.
3: I allà em va fer anar a mi, pobre de mi. No, jo volia que anéssim tots, però va dir que vingui en Xavi. I entre autobús i autobús, saps, a l'hora de cantar, es va cantar, i va quedar molt bé. I arrel d'allà, doncs, ell va tinguent projectes i projectes dels quals anàvem encaixant perfectament perquè la simbiosi que hi ha hagut entre ells i jo, per mi ha sigut espectacular.
0: Citaves l'Ingrid Caven, que a l'època que els vau, diguem, ajuntar en aquell projecte amb ella en tenia 84, vull dir, és una senyora ja gran, és una actriu reconegudíssima alemanya, què en diuen, la musa de Fassbinder.
2: Musa i dona.
0: I dona, va ser, molt més que musa de Fassbinder.
2: Sí, va ser dona durant tant, uns anys, no sé quants, però...
0: Sí, sí, i això, escolta, això, comenceu a fer concerts, en vau fer aquí, al Temporada Alta i tal, però també fora.
2: Sí, a París.
0: A París, ja veus.
2: A París vam presentar el disc que vam fer, que és el que a ella li feia il·lusió, presentar el disc a casa seva, diguem, sí, sí, per la seva gent. I en aquell moment tenia 88. Jo recordo que eren 88, ara deuen ser 89 o a la ratlla dels 90. Però amb 88 anys es va presentar allà davant de tot el...
3: Amb una energia espectacular, sí, i una força musical impressionant.
0: Sí, sí.
3: Gràcies també a... la música de Montfort.
0: Música que és secretisme, tornem-hi, perquè teniu la idea d'això, de no publicar res, o sigui, continuem amb aquesta idea de...
2: No és premeditat, ni molt menys, és simplement una dinàmica que hem tingut d'això, que no ens hem preocupat gaire de fer créixer el grup en aquest sentit, però que el que vingui, i si surt algú que ens vulgui portar i vulgui fer la feina feixuga de buscar festivals i de, doncs, endavant, i estaríem encantats. Però no hem tingut, per exemple, una discogràfica específica per al nostre grup. Tot el que ha tingut a veure amb l'Albert s'ha doncs editat a través d'Urpa i Musell, que és una discogràfica de Barcelona que en un moment donat va estar molt interessada a editar les músiques
0: amb vinil, amb un llibret, que és un objecte de culte que tens aquí.
2: Espectacular, sí, sí, que és un paquet de 4 vinils únics, cada un, perquè cada un està tractat per un artista que es diu Jordi Mitjà, que va fer com un treball de foc amb soldadura per distingir cada peça. Llavors,
0: ara ens haurem de comprar un tocadiscos, perquè jo a casa no en gasto. Ara haurem de fer l'esforç aquest.
2: Hi ha 4 discs amb els diferents treballs que hem fet per l'Albert, i això, vull dir, no és que no vulguem, sinó que...
3: És que la nostra gran llei, el nostre gran... dels nostres grans... un moment i publicitat?
0: No, un moment i que acabem, estem ja al final. Us anava a dir... digues, pots dir-me una frase,
3: que,
0: això?
3: El maco de nostre és que improvisem.
0: Perfecte.
3: Som els reis de la improvisació.
0: Doncs jo us demanaria que tornéssiu un altre dia, perquè avui he tingut molt poc temps i els Montforts esteu carregats d'anècdotes i en volem més.
2: Fantàstic.
0: D'acord? Enric, Xavi, un altre dia?
2: I tant.
0: Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Pere Bernal, Dani Puntí Parets del control, Claudi Arcarons, ens veiem demà. I res, gràcies a Banyoles per acollir-nos tan bé com sempre, avui des d'aquest especial des del Museu Arqueològic. Fins demà.
4: Tot és comèdia. Ràdio Barcelona. Cadena SER. Tot és comèdia, des del Museu Arqueològic de Banyoles, amb el suport de l'Ajuntament de Banyoles.
5: Lents progressives perfectes? Existeixen. Descobreix Varilux XR sèries. Nitidesa instantània, fins i tot en moviment. Amb transicions fluides de prop a lluny. A vista òptica. Dissenyades amb intel·ligència artificial. Personalitzades per a gent real. Amb total garantia d'adaptació i el servei professional i proper de sempre. Vista òptica.
6: Llega al Teatro Romea una madre de película. Toni Acosta protagoniza una comedia llena de humor y emoción sobre una madre que se resiste a dejar marchar a su hijo. Una historia cercana, divertida y conmovedora sobre los vínculos familiares. Una madre de película con Toni Acosta en el Teatro Romea. Entradas en teatraromea.cat y promentrada.com.
7: Necessites comprar un cotxe? Vine a Mundiauto. Disposem de més de 600 vehicles a preus excepcionals. Mundiauto, el centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com. Mundiauto.
8: Viu l'experiència del festival Les Nits Occident als Jardins del Palau de Pedralbes. Gaudeix d'artistes com Sting, Rafael, Il Bolo, Zaz, Rosario, Les Migas, Judith Nederman i molts més. Aconsegueix ja les teves entrades a lesnitsoccident.com. Aquest juny i juliol, viu nits inoblidables amb els millors artistes del moment.
9: Haz crecer tu negocio con los datáfonos Samap, la solución ideal para cobrar con tarjeta sin costes fijos ni cuotas mensuales. Solo una pequeña comisión por transacción.
10: Llévate ahora el Samap Solo Light por 19,99 € o el Samap con impresora por 69,99 € y ahórrate 100 € con Samap.
11: Con Verifacto incluido sin coste, más de 4 millones de negocios ya confían en Samap. Encuéntralo en tiendas MediaMarkt y Fnac.
12: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Almudena Lopesino.
13: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El Partido Popular eleva el tono contra el PSOE y acusa a Pedro Sánchez de ser el cabecilla de todas las tramas de corrupción que afectan a los socialistas. Acusaciones de los populares sin pruebas contra el presidente del gobierno, mientras piden directamente al PNV que dejen caer al gobierno Adrián del Pozo.
14: Ha sido Miguel Tellado quien ha disparado contra lo más alto del gobierno, llama a Pedro Sánchez capo de la mafia de un ejecutivo que da, dice, asco y vergüenza.
15: Toda mafia tiene su capo y todo capo tiene su alias, y el de Sánchez era el número uno. Le toca defender de nuevo a un gobierno que da asco, a un gobierno que avergüenza.
14: Asegura que el Congreso es una barbacoa de chorizos socialistas y hace un llamamiento a los socios, especialmente al PNV. Se pregunta Tellado si tan indignados están, ¿por qué no provocan elecciones, o se está con Sánchez Plantea o con la democracia?
13: Pues en el Partido Socialista insisten este sábado en dejar actuar a la justicia, pero creen que se han juntado demasiadas casualidades en todos estos casos judiciales que afectan al partido. Belu Jiménez.
16: El PSOE acusa a la derecha de judicializar la política aprovechando las últimas investigaciones que salpican al partido, especialmente por los tiempos en los que se están produciendo. María Chivite, la presidenta navarra, habla de casualidades y coincidencias de los procesos.
17: Y a pesar de los no sé si casualidades o coincidencias de todos estos procesos judiciales dirigidos contra el PSOE, yo sigo creyendo en este partido.
16: También Emma López, portavoz adjunta, ha mantenido la idea de la persecución judicial al PSOE, diciendo que no se puede politizar la justicia y que no se debe judicializar la política.
13: Y mientras sus socios en el Ejecutivo, Sumar, ha tenido un acto en Barcelona, sumidos en un debate sobre cómo gestionar la crisis que tiene el PSOE y la relación con Pedro Sánchez, hoy la más dura ha sido la coordinadora Lara Hernández, exige limpieza a los socialistas.
18: Nosotras y nosotros lo tenemos muy claro. Es el Partido Socialista el que tiene que hacérselo mirar, el que tiene que dar explicaciones y también, claro que sí, cuidar a este gobierno de coalición progresista y cuidar sobre todo la democracia y cuidar a nuestro país.
13: Y desde el PNV, a los que tanto apela el Partido Popular, descartan moción de censura, aunque sí reclaman adelanto electoral. Acaba de hablar Aitor Esteban con mensaje directo a Pedro Sánchez, al que pide que comparezca en el Congreso antes del 24 de junio.
19: No creo que haga falta esperar hasta el día 24 para esto y además mezclarlo con la reunión europea. ¿De qué se trata? ¿De hacer un asteborraste, de hacer una mezcolanza y de que no se dé ninguna explicación, o por qué hay que retrasarlo tanto?
13: Donald Trump mantiene el pulso con Irán y continúa sin desvelar si da por bueno el preacuerdo con Teherán para reabrir el estrecho de Hormuz. Es el paso previo para una negociación sobre el fin del programa nuclear iraní que acabaría con la guerra en Oriente Próximo. Veremos si consiguen superar las discrepancias. Corresponsal en Oriente Próximo, Nuria Garrido, buenas tardes.
20: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues de momento persisten las diferencias entre Estados Unidos e Irán en cuanto a la reapertura del estrecho de Hormuz. Ayer Donald Trump dijo que Irán debe reabrirlo tras desminarlo y no cobrar peajes. Sin embargo, Irán dijo que esto no está recogido de esta forma en el borrador. Por otra parte, hoy también ambas partes han subido el tono. Irán ha acusado a Estados Unidos de estar haciendo saltar por los aires la vía diplomática y, por su parte, el secretario de Defensa de Estados Unidos hoy ha dicho que si este acuerdo no sale y hay que reanudar la guerra, están más preparados que nunca y que cuentan con reservas para llevar a cabo esta guerra.
13: Y nos vamos ya a la redacción de informativos.
12: Hora 14. Almudena Lopesino.
13: Falta una semana para la visita a España del Papa León XIV. A partir de las 2:30 les contaremos cómo se organiza un acontecimiento de este tipo en una gran ciudad como Madrid, donde el viaje del pontífice coincide además con otros eventos multitudinarios. Carlos Sevilla, buenas tardes.
21: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, el operativo de seguridad va a ser uno de los más grandes y complejos de los últimos años en nuestro país, con casi 10.000 agentes de la Policía Nacional, 600 de la Guardia Civil y unos 4.000 efectivos de la Policía Municipal. Y es que la visita del Papa coincidirá en Madrid con dos conciertos de Bad Bunny. Se espera que ambas citas congreguen a más de 2 millones de personas en una ciudad en la que viven cerca de 6 millones en su área metropolitana.
1: Además, este sábado ha muerto la directora Josefina Molina a los 89 años.
3: Sin duda, siendo director de cine, asistes a muchos momentos mágicos.
1: Fue pionera del cine feminista y una de las pocas mujeres que pudo dedicarse a la dirección. A Imedia se lo contamos. En cuanto al tiempo, empiezan a bajar las temperaturas por el Cantábrico, pero sigue haciendo muchísimo calor en el resto de España. Saray González.
22: Y sol en prácticamente toda la península, salvo en el norte y en zonas del interior, donde irá aumentando la nubosidad durante la tarde, especialmente en algunos puntos de Castilla-La Mancha y en el sur de Aragón. En cuanto a las temperaturas, sí, mucho calor.
23: Mucho calor, mucho, sí. Nosotros somos de Málaga, estamos acostumbrados al calor. Sí.
24: Pensábamos que íbamos a estar muy fresquitos y mucha ropita.
22: Y no es para menos, porque llegaremos a los 35 grados en casi toda la península. En Córdoba llegarán a los 38 grados. Más fresco en el norte, 20 grados de máxima en Asturias y Cantabria. En Canarias llegaremos a los 24 grados.
1: Y de la información del deporte, hoy se juega la final de la Champions sin equipos españoles, pero Eloy Sánchez sí que estará bien representado en nuestro país. Buenas tardes.
25: ¿Qué tal? Y estará representado en los banquillos, con un Luis Enrique que buscará su segunda Champions con el PSG y un Mikel Arteta que persigue el sueño de la primera orejona para el Arsenal. El partido será a las 6 de la tarde. Un poco antes, a las 4 y cuarto, tendremos dos partidos de segunda división, el Real Sociedad B, Cultural Leonesa y el Ceuta Albacete, mientras que a las 9 tenemos un Granada Sporting. Todo lo podrán seguir en Carrusel Deportivo.
1: Con Chema Rodríguez y David Nieto en el control de sonido y Adrián del Pozo en la producción, empieza Hora 14. Son las 2 y 6, la 1 y 6 en Canarias. Seguimos.
26: Hora 14 a Catalunya. Gemma Alegrí.
27: Bona tarda. Els docents voten a partir d'avui l'acord per posar fi a les vagues.
28: Han estat avenços molt significatius, que pensem que sense aquestes lluites i aquesta mobilització no haguessin estat possibles.
29: No és el millor acord del món, però és el millor acord possible per la secundària, pels professors i professores de Catalunya.
27: 8 reunions i 10 jornades de vaga després, el conflicte entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris és a punt d'arribar al final. Els sindicats comencen avui una consulta al professorat que s'allargarà fins dilluns al vespre. Ara és el col·lectiu docent qui té l'última paraula, haurà de ratificar o rebutjar l'acord assolit aquesta matinada. Mentre les bases no validin el pacte, però les vagues previstes per dilluns a les comarques gironines i a la Catalunya Central es mantenen. La Direcció General d'Universitats vol saber per què 6 de cada 10 alumnes no va a classe.
30: Els hi han demanat, doncs, que ens expliquin què estan fent i si han elaborat o han participat o estan desenvolupant algun tipus de projecte d'innovació docent que afavoreixi la participació presencial.
27: A CERT Catalunya avui expliquem en primícia la proposta del departament. Els partits catalans es preparen quan queda un any per les eleccions municipals, actes polítics avui de Junts, els Comuns i la CUP.
31: Tinguem tota la confiança en nosaltres mateixos, tota. En tenim molts i molts motius per tenir confiança en nosaltres mateixos.
32: Organitzar-nos en fronts amplis electorals quan sigui possible, per construir programes comuns o acords postelectorals quan no es pugui.
33: Sabem que cada vegada que aquest nostre poble s'ha aixecat, ho ha fet perquè hi havia gent disposada a no rendir-se.
27: L'últim titular és pels esports. Antoni Gordon ja és jugador del Barça després d'haver signat aquest divendres el seu nou contracte amb el club blaugrana. A Budapest aquesta tarda es juga la final de la Champions entre el PSG i l'Arsenal. Enviat especial Lluís Paquer, bona tarda.
34: Bona tarda des de Budapest, on PSG i Arsenal juguen avui la final de la Lliga de Campions. Els francesos defensen el títol assolit la passada temporada. Busquen la que seria segona Copa d'Europa de la seva història. Per als anglesos, en canvi, seria la primera. A les banquetes, dos entrenadors han passat blaugrana, Luis Enrique i Mikel Arteta. S'omplirà el Puskas Arena per viure una final que jugarà a les 6 de la tarda.
27: Aquests són els titulars d'aquest dissabte. De seguida els ampliem tot plegat en un informatiu en què repassarem l'agenda cultural del cap de setmana. Mantenir punt i prats al control. Escolteu l'Hora 14.
26: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Gemma Alegrí.
27: Els sindicats d'educació voten a partir d'avui i fins dilluns si ratifiquen o no el preacord que han tancat de matinada amb el Departament d'Educació. Mentre consulten el col·lectiu docent, els sindicats mantenen la vaga a les comarques gironines, també a la Catalunya Central, convocada per dilluns vinent. Martí Oliver.
35: Els sindicats, tant USTEC com professors de secundària, sotmetran a consulta el nou acord a partir d'avui i fins dilluns del vespre. Sentim Yolanda Segura i Ignasi Fernández, portaveus.
36: Considerem que aquest preacord, doncs, ja podem subscriure'l per llançar-lo a la consulta del col·lectiu.
29: Això és el que passarem a votació dels afiliats.
35: Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha celebrat l'acord. Per Illa es tracta d'un primer pas per arribar a l'excel·lència educativa del país.
0: És un preacord històric, que és un primer pas. És un primer pas per remuntar tot l'àmbit educatiu i per posar a partir d'ara tots els esforços en allò que realment importa, que és en assolir l'excel·lència en l'àmbit educatiu.
35: Malgrat el pacte, els sindicats majoritaris, també la CGT i la Intersindical, que s'han desmarcat de l'acord, mantenen la vaga convocada per dilluns vinent a les comarques gironines i centrals.
27: El preacord ha arribat després de 8 dies de reunions de 10 jornades de vaga. La principal diferència entre la proposta presentada dijous per la consellera i l'oferta d'ahir són 50 euros. Més enllà d'aquests 50 euros, fixem-nos ara en les diferències entre l'acord d'aquesta matinada i el del març passat, el que el departament va tancar amb Comissions Obreres i UGT. Martí, comencem pel salari.
35: Sí, l'increment del complement autonòmic passa de poc de més de 200 euros mensuals en 4 anys a gairebé 390 euros. Si a més s'hi afegeixen els augments salarials que ja es van acordar en l'àmbit estatal, els docents catalans rebran uns 600 euros mensuals bruts més cara a partir del 2029.
27: També es pagarà el deute pendent.
35: Els docents recuperaran les quantitats pendents derivades de les retallades en un termini de 5 anys i, a més, es crearan 5.000 places de catedràtica secundària que també milloraran el sou dels docents.
27: Es destinaran més recursos per l'escola inclusiva.
35: Al març es va acordar una inversió de 300 milions d'euros per contractar educadors integradors, tot i que no es va concretar quantes noves places es crearien a cada curs, i ara s'especifiquen mínimament les xifres i un horitzó d'almenys 6.400 professionals en 4 anys, un miler dels quals s'incorporaran en escoles i instituts ja el curs vinent.
27: I què queda fora del pacte, Martí?
35: Doncs la reducció de ràtios es manté respecte de la pactada del març. No contempla tampoc el pagament de les colònies escolars ni la clàusula de garantia salarial, que hauria vinculat per llei l'evolució dels sous a l'augment de l'IPC. I aquesta última és una reivindicació difícil d'encaixar legalment perquè caldria una negociació amb tots els sectors de l'administració.
27: 2:11 de la tarda, encara en educació. És una notícia que avui avança CERC Catalunya. El Departament de Recerca i Universitats ha demanat a tots els campus catalans que els traslladi quines mesures han pres per combatre l'absentisme a les aules. El Departament vol recollir les dades i especialment les estratègies que aplica cada universitat per resoldre aquest problema, Soledad Domínguez.
2: El director general d'Universitats, Miquel Soriano, assegura que estan recopilant tota la informació amb l'objectiu d'organitzar una jornada per analitzar aquest fenomen i posar en comú experiències que han servit per millorar els índexs d'assistència dels alumnes a les classes. Soriano explica que personalment creu que la solució no passa per obligar ningú, sinó per convèncer els estudiants que estar a l'aula és un plus.
4: Obligar l'alumne que vingui a classe, si no, no aprova, no té massa sentit. Per mi el que té sentit és que l'alumne vagi a classe sabent que allà tindrà una experiència de qualitat, de profit, i que consideri que li hagi valgut la pena anar a classe.
2: Soriano reconeix que durant molts anys el sistema només ha valorat els docents per la recerca que feien, pel nombre d'articles que publicaven, celebra que la nova llei universitària ja hagi canviat això i diu que només falta que els campus pactin quina és la millor manera d'avaluar la qualitat de la docència.
4: És necessari que fem recerca, és molt bo que els docents facin recerca, però no podem oblidar que el retorn que fa la universitat cap a la societat, el principal retorn és generar egressats que tinguin un bon nivell i la seva formació pugui permetre que desenvolupin la seva tasca de la millor manera possible.
2: De moment, les universitats ja han pactat que tots els nous professors han de fer una formació mínima de 30 hores abans de començar a fer classe.
5: Anant a classe, en comptes de servir-me com a aprenentatge, és més aviat una pèrdua de temps.
6: Jo, per exemple, quan és una hora i mitja de classe, molts cops dic és que no val la pena agafar el bus per venir por una hora i mitja.
7: Bueno, jo és que jo fatal. Jo a lo mejor hago 3 a la semana como mucho. Sí, 3 hores, no dies.
27: Anar a classe és una pèrdua de temps o no val la pena? Són estudiants universitaris que reconeixen que fa mesos que han deixat d'anar a classe. Segons un estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona, atenció, són 6 de cada 10 els alumnes que no hi van. Pau Puig, bona tarda.
8: Hola, Gemma, bona tarda.
27: Què diu l'estudi? Per què els alumnes no van a classe?
8: L'estudi apunta que l'absentisme és un fenomen multicausal. El principal motiu, però, és la manera com s'imparteixen les classes.
9: Sí, és rellevant poder anar a les classes magistrals, però que aquestes no
3: no estan ben impartides, diguem-ne. L'ímpetut que fiquen a les classes que fa doncs, que aquesta assistència sigui majoritària o no, i també com imparteixen el contingut.
8: Els estudiants cada vegada els fa més mandra fer el trajecte fins a la universitat, i més encara amb la crisi de Rodalies. Reconeixen també que els costa mantenir l'atenció a les classes magistrals i apunten la irrupció de la intel·ligència artificial.
5: Abans tenies un dubte, doncs era més interessant segurament que te'l respongués el professor. Ara mateix pots preguntar-ho a la intel·ligència artificial i t'ho explicarà, et farà tots els treballs, t'ajudarà a preparar un examen.
8: Malgrat tot, com en qualsevol situació, hi ha excepcions.
27: Pau, de fet, tu has trobat un professor a qui els alumnes han demanat fins i tot que fes més classes.
8: Exacte, és en Jordi Vidal, professor de Ciències de l'Antiguitat de la Universitat Autònoma de Barcelona.
9: Jo intento que una classe meva sigui una experiència. Per mi, l'objectiu quan vaig a classe és, a veure, jo què vull que sàpiguen? Avui, per exemple, em toca parlar de l'imperi Akkadi. Pues, l'objectiu no és donar informació sobre l'imperi Akkadi, sinó que el que vull és que surtin d'aquesta classe absolutament apassionats per saber més coses sobre l'imperi Akkadi.
8: I els seus alumnes no es perden cap de les seves classes.
10: Mai em perdia una classe de Pròxim Orient. És que el més important perquè nosaltres anem a classe realment és les ganes que li posi el professor.
11: En Jordi és una persona que té un carisma innat. Troba un equilibri entre explicacions detallades i amb llenguatge molt ric i una mica...
8: Aquest any ha guanyat un premi a l'excel·lència docent que li ha entregat la junta de la seva facultat.
27: Pau, gràcies.
8: A tu, fins ara.
27: Un quart de tres de la tarda. El d'avui és un dissabte intens, políticament parlant. Pràcticament tots els partits han celebrat actes aquest matí per escalfar motors per les eleccions municipals. Des de Vilafranca del Penedès, Junts, encara sense candidat per Barcelona, ha demanat confiança en el partit, tot i que els resultats de les últimes enquestes pronostiquen menys vots pels de Puigdemont, Marcos Ferrer.
12: El secretari general del partit, Jordi Turull, ha carregat, a més, contra el president de la Generalitat, a qui ha acusat d'estar més pendent de salvar el PSOE que de Catalunya.
13: El govern Illa està més per no molestar a Pedro Sánchez i salvar el PSOE d'aquest famer judicial i de corrupteles que invadeix l'Estat i que també tant del PSOE com del PP.
12: El secretari general dels Juntaires també ha criticat, tot i que indirectament, contra Esquerra i Aliança Catalana. En aquest sentit, Turull ha demanat confiança en el partit, tant a la ciutadania com als militants i càrrecs de la formació.
27: Els comuns, des de Barcelona, han tornat a situar un front comú de les esquerres com a prioritat per les municipals. Així ho ha demanat el candidat per Barcelona, Gerardo Pisarello, en una convenció Martí amb els seus socis de Sumar o Más Madrid.
14: Sí, Pisarello ha demanat deixar de banda les diferències entre les esquerres per reforçar el que diu tenen en comú i ha tornat a posar sobre la taula una aliança també amb Esquerra o la CUP. Els necessiten a tots, diu el candidat dels Comuns per Barcelona.
15: A les companyes i companys de Compromís, de Més, de la XA, però també els de Podemos, Bildu, el BNG, Esquerra Republicana, la CUP, Adelante Andalusia, Equo i moltes més, per organitzar-nos en fronts amplis electorals quan sigui possible, per construir programes comuns o acords postelectorals quan no es pugui.
14: Pisarello també ha criticat que el PSC de Barcelona reivindiqui l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, mentre, diu, l'Ajuntament de Barcelona ha reduït a la meitat els pisos que destina per persones en la mesa d'emergència, com vam explicar ahir a CIRC Catalunya.
27: I la CUP des de Manresa intenta reflotar després d'un cicle electoral a la baixa. Els anticapitalistes han situat els comicis municipals com una oportunitat per reconnectar amb el seu electorat.
14: Així ho ha expressat el secretari general Nun Casadevall durant la trobada municipalista que han fet a la capital del Bages.
33: Aquest any que tenim al davant és tan important. No és només un compte enrere electoral. És una oportunitat per reconnectar amb la gent, per tornar a generar il·lusió, per demostrar que hi ha una esquerra independentista valenta, coherent i, sobretot, útil.
14: La CUP encara a les eleccions municipals amb l'objectiu de revalidar les alcaldies de Berga i Girona, on s'hi presenta amb la confluència de Guanyem, i també de poder tornar a places importants com Barcelona, on ara mateix no tenen representació.
27: La població a Barcelona s'estabilitza amb 1.700.000 persones. Són les dades de l'últim estudi del padró de l'Ajuntament de la capital catalana, que també apunta que en un de cada tres municipis de la ciutat, en una de cada tres llars de la ciutat, volíem dir, hi viu una persona sola, en una llar de cada tres.
12: La ciutat de Barcelona ha frenat el creixement poblacional, una dinàmica que es mantenia des del 2023. L'informe, doncs, de l'Ajuntament fixa l'1 de gener d'aquest any en 1.729.963 les persones empadronades a la ciutat comtal. La xifra, tot i haver baixat respecte al 2025, és la segona més alta de la història. Com deies, un dels elements més destacats de l'informe és que avui dia, en un terç de les llars de la ciutat, una persona hi viu sola. L'estadística no ha parat de créixer des del 2010, quan aquesta mena de llars es van convertir en el tipus habitacional més abundant a Barcelona. El grup més nombrós que viu sol són les dones majors de 65 anys i el menys nombrós, els homes de la mateixa edat.
27: Precisament a Barcelona... Ens situem ara al barri de Poblenou, on la gentrificació

0: la llengua ha posat xifres a una realitat coneguda. Els expats, els estrangers adinerats que venen a viure aquí, han fet retrocedir l'idioma a un ritme més accelerat al Poblenou respecte a la resta de la ciutat, Ferran Dalmau.
1: Segons dades de l'Ajuntament de Barcelona, en els darrers 20 anys el percentatge de catalanoparlants ha baixat d'un 45 a un 32% al districte de Sant Martí, on ja és 3 punts més baix que la resta de la ciutat. A més, les dades mostren una caiguda sostinguda del català en l'atenció al públic. El 2012, quan un client s'adreçava en català a una botiga, en 7 de cada 10 casos li responien en català. Ara ja només passa en 5 de cada 10 casos.
0: També disminueix l'ús del català a l'hora de saludar-se, la primera interacció amb una altra persona.
1: Si el 2012 apareixien aproximadament una de cada 3 interaccions, ara se senten una de cada 5. En paral·lel, el castellà es consolida com la llengua majoritària en el dia a dia dels establiments. Una de les claus, diu l'estudi, és l'elevat percentatge de residents nascuts en països que tenen més renda que Espanya, els famosos expats, que se situa en el 6,5% de la població a Sant Martí, només per darrere de Gràcia.
2: Són estrictament monolingües en anglès, que, per tant, deriven un entorn molt específic, econòmic, lingüístic, territorial, en què l'anglès aquí sí que esdevé una llengua de competició molt i molt forta del català.
1: És Xavier Dengra, de Plataforma per la Llengua.
0: Aquests veïns solen parlar anglès. De fet, cada vegada hi ha més rètols en aquesta llengua.
1: Sí, tot i que el català manté una presència destacada en els rètols principals dels comerços, hi ha matisos.
2: Podríem dir que fins i tot passa perquè es comença a percebre aquest català com a folclòric o una mera façana.
1: Les altres llengües ja són a un 22% dels rètols i aquest augment s'accentua en la retolació informativa, on l'anglès guanya pes com a llengua associada a nous models comercials i a l'atracció de clients internacionals.
0: Un apunt de successos abans de la publicitat. També a Barcelona i l'àrea metropolitana, els Mossos han detingut un centenar de persones en un nou macrodispositiu contra la multireincidència. L'operatiu va començar ahir, a les 2 del migdia, i s'ha allargat fins aquesta matinada amb 800 agents de diverses policies, Martí, desplegats per enxampar persones amb antecedents.
3: Sí, és el que es coneix com un pla campai, operatius que funcionen com una mena de xarxa per a detenir persones amb antecedents. En aquest cas van ser un centenar que acumulaven també gairebé més d'un miler d'antecedents, i n'hi ha 19 més a qui se'ls ha obert una investigació, sobretot per portar armes blanques, per fer robatoris o també per tinença de drogues. També es van retirar 14 patinets elèctrics per infringir la normativa, i a més, en aquests dispositius també hi participa Policia Nacional, perquè si els Mossos detenen persones que són a Espanya en situació irregular, doncs la policia espanyola els deté i prepara els tràmits del jutjat per demanar-ne l'expulsió. En aquest cas en van trobar 33.
0: Un minut i l'agenda cultural.
4: Ràdio Barcelona 96.9 FM. Cadena SER.
5: El cap de setmana del 30 i 31 de maig vine a descobrir el port de Barcelona com mai no l'has vist. Tornen les jornades de portes obertes amb activitats per terra i mar, gastronomia, música, cultura i molt més. I com a novetat, un espectacular ball de vaixells. Descobreix el programa complet a portdebarcelona.cat/portesobertes. T'hi esperem!
6: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
7: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
8: Dale, José. Venga, va.
9: Hola, nana. Camila.
4: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
10: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
0: 7 minuts i seran 2:45 PM. Moment de repassar l'agenda cultural del cap de setmana amb l'Albert Miranda, l'última de l'Albert que acaba les pràctiques en aquesta casa, la Cristina Artacho, la Maricel Benavarre i la Marta Altimir.
11: A Barcelona. Una nova edició de Nauques Barcelona, una jornada dedicada a la ciència amb xerrades a 25 minuts dels millors científics, investigadors i divulgadors. Avui, durant tot el dia, al Museu Cosmo Caixa. I durant tot el cap de setmana... La 21a edició del Món Llibre, un esdeveniment que té com a escenaris el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona i el MACBA, posa el focus en el llibre com a espai físic de ficció i explora la capacitat dels infants d'imaginar mons possibles a partir d'entorns quotidians. A Badalona... Arriba a l'obra de teatre La senyora Lumière, un espectacle on la protagonista fa els somnis realitat i barreja la dansa i la música per introduir els infants en aquests mons. Demà a 4:45 i a 6:00 PM al Teatre Zorrilla. I per últim, a Manresa,

0: Arriba la Festa del Riu, l'esdeveniment més gran de la Catalunya Central sobre l'economia social i la solidaritat. Durant tot el cap de setmana hi haurà concerts, tallers i activitats familiars al Parc Josep Vidal.
1: A Tarragona.
2: I si dejas de pensar y empiezas a sentir...
1: Avui al vespre, concert de Vanessa Martín, que enguany és la cap de cartell del TET, el Festival Feminista de Tarragona.
3: Pues levantar todo la voz y la actitud y el sentimiento y la emoción y respetarnos y entender que no hay techos de cristal y entender muchas cosas que conllevan la falta de conciencia.
1: També hi haurà concerts d'altres artistes com les Valencianes a l'Osa o el grup de versions Les que faltaven. També avui a la Tarraco Arena un clàssic del teatre, La Ratonera, una versió inspirada en les noves narratives d'aquest espectacle que, després de més de 70 anys representant-se a Londres de forma continuada, és l'obra no musical més vista del món. I durant tot el cap de setmana a la Riera de Gaià, la primera edició del Rieralles, el Festival de Pallassos i Pallasses del Baix Gaià. La nova proposta cultural reunirà una quinzena d'espectacles gratuïts repartits en diferents espais del municipi.
4: A Ponent, aquest cap de setmana anem fins a la Seu d'Urgell, que recupera la fira medieval que va perdre amb la pandèmia. Cercaviles, saltimbanquis, fakirs, jocs de bruixes i recreacions de batalles. Més de 70 activitats entre avui i demà en una ruta que passa pels carrers del centre i on no hi falten parades de gastronomia i artesania. També hi ha demostracions d'oficis antics i de cetreria. Cristina Moreno és la regidora de festes de la Seu d'Urgell.
5: Espectacles que en aquells moments eren els espectacles vius, no? Com els que es feien amb les pròpies, en aquest cas, les pròpies aus.
6: Desde pequeña te lo van a indicar... Les muñeques tienes que jugar.
4: Pels entusiastes del vi, aquest dissabte se celebra la 12a mostra de vins i caves de Gramunt, però si agrada més la cervesa, a Tàrrega hi ha la 13a edició de la Fira de la Cervesa Artesana. I demà diumenge al Cafè del Teatre de Lleida, concert de Su.
1: Aquesta setmana a les comarques de Girona.
7: Estàvem en Mollama, està, però només queden fotos que no sé borrar.
1: Comença la Festa Major de Cassà de la Selva. Hi haurà concerts de Dani Six, Pelucas o Serial Killers. Durant el dia també hi haurà un campionat de botifarres i balls de gegants. I de festes majors a Havaneres.

0: Carrusel Deportivo. Cadena SER.
1: SER Historia. Cadena SER. Con Nacho Ares.
2: José María Blanco White básicamente es el gran heterodoxo español, nacido en el año 1775, muerto en el año 1841. Es la figura más importante de ese libro que escribe Marcelino Menéndez Pelayo al finales del siglo XIX, dedicado a los herejes, los heterodoxos.
3: Bona nit a tothom, sóc la Marina Fernández Torné, de l'Aquí Catalunya. Ens podeu escoltar cada dia en directe a l'antena de SER Catalunya de dilluns a divendres de 7 a 11 del matí per informar-vos, però també per distreure-us. I aquesta hora de la matinada, el que volem fer és compartir amb vosaltres un tastet dels millors moments d'aquesta setmana al programa, que sempre podeu recuperar també en format podcast.
4: Rebobinem Aquí Catalunya.
3: Gerard, doncs sí. Quintana, què tal? Bon dia.
5: Sí, però això vol dir que me la vaig escoltar, també.
6: Sí, té un mèrit. Molt bon dia. I qui no estigui, saps qui, vull dir, qui estigui lliure de culpa, que deia aquell,
3: que tiri la pedra. Vull dir que... Pedra i tant.
5: Era jove, influenciable.
6: Nosaltres ens piratejàvem, o sigui, jo escoltava molta música que gravàvem i en copiàvem cassets, i era lícit arribar a aquella música, no?
5: Clar.
6: D'alguna manera.
3: Allò del play rec era una forma de pirateig, també, clar.
6: Sí, piratejava de la ràdio directament.
3: Sí, sí.
6: I de vegades m'havia passat 3 anys per saber quina cançó tenia gravada que m'agradava tant. Perquè havia arribat tard i el presentador ja havia dit el nom de l'artista i de la cançó i no hi havia manera.
5: I recordes el moment on vas saber el títol d'una cançó i vas dir, ah, per fi.
6: Sí, sí, 3 anys després. El títol d'una cançó que vaig gravar a Ràdio 3... i que era el Dream On dels Aerosmith, el primer disc d'Aerosmith, però s'apartava una mica del seu estil.
5: Clar.
6: Per tant, no es relacionava, no? Era un baladón d'aquests de grup hard, no?
5: I tu anaves a la gent a dir-li, saps quina és aquesta cançó que fa l'Anna? I la gent, no.
6: Sí, exacte. No. Després vaig descobrir el Miquel Jurado, el cel sigui, un crític de molta qualitat del diari El País, que li feia arribar la cinta que fos... I em deia, això és una gravació de Trilok Gürtu, un músic turc, amb la seva mare, que va fer l'any tal, tal, tal, tal, tal, i sabia tots els detalls.
3: O sigui, era el teu conseller.
6: Vaig recórrer a ell algunes vegades, sí.
5: Era la teva intel·ligència natural.
6: Exacte.

0: Esteu de 40 aniversari. L'altre dia jo feia la broma. Tinc la sensació que això del 40 aniversari del Sopa de Cabra ja ho he explicat. No?
1: Doncs...
0: No. No, clar, perquè només pot ser ara, però...
1: Deu ser un déjà vu o una fallada Matrix.
2: Crec que és perquè també vau celebrar els 30 anys, no? Vau treure un munt de cançons amb col·laboracions pels 30 anys, si no m'equivoco.
0: Home, però fa 10 d'això ja.
2: Sí, però al final se'ns barreja tot, no?
1: Sí, es barreja tot, perquè el temps, cada cop tenim una noció del temps més particular i més esbiaixada. Però exactament el que dius... És els 30 aniversari del disc Ben Endins.
0: Això, exacte.
2: Això és el que
1: aleshores, el 22, vam acabar la gira amb un munt de convidats al Sant Jordi, sí, és cert.
0: I ara, després d'uns anys de silenci, en fa 5 de l'últim disc, tornem amb un disc de col·laboracions que es diu Ànima, que hi ha el Santi Balmes, que hi ha el Sidoní, que hi ha l'Avet, que hi ha el Triquell...
1: Més que un disc de col·laboracions, perquè això va ser fa un any, sí, o dos, ja... Era un disc en el que compartíem autoria amb tota aquesta gent.
0: Val.
1: O sigui, era triar algú i dir-li anem a construir una cançó junts, i autoria, en la majoria dels casos, ens la repartíem. Estava tot obert. Vull dir que fèiem una proposta, jo fins i tot proposava una idea de lletra oberta, i després podia saltar tot pels aires. I aquesta era la gràcia, no?, de fer aquest Frankenstein, de fer aquest trencaclosques. I va estar una experiència xula, sí.
0: I com la vas fer, la tria? Perquè al final són molts dels noms són de l'escena actual, diguéssim, no? No són velles glòries.
1: No. Velles glòries ja som nosaltres. Jo que de sobte dius, ostres...
0: A favor, de les velles
1: sí, glòries. Sí, però em refereixo...
2: Sí, perquè almenys que... són glòries. Hi ha gent que, no? Només són velles, sí, ara, a dia d'avui.
1: No, l'hora que planteges durant molts anys vas treballant o col·laborant amb gent que admires, que és més gran que tu, i de sobte te n'adones que cada cop en queden menys de més grans que tu. I o gent de la nostra generació... O... En aquest cas, la tria va ser molt a nivell d'afinitat, de vibració personal, no? Ja. El Triquell, doncs, ostres, un tio que m'interessa, de tota aquesta fornada, que té un discurs, que té... Saps? Que es qüestiona les coses, que no es talla a l'hora de dir-les, que construeix bé el que vol expressar i que té un bagatge musical increïble. El Santi Balmes, doncs, no sé... Una altra vida m'hagués casat amb ell, però ja està casat amb... I a més ens vam adonar que ens portem 2 dies només,
0: ah,
1: i alguns anys, però som d'allà del mateix moment, hi ha aquesta mena d'actitud descontrolada i esbojarrada de llançar-se les coses sense...
0: Però això ho atribueixes al signe del zodíac,
1: eh? Si no, és molt casual, jo no sóc molt...
0: Què ets, tu?
1: Soc sagitari, com ell. Sí.
0: Ah, de desembre?
1: No, de final de novembre.
0: Final
1: crec que
0: de novembre.
1: Del 25 i jo del 27 de novembre. I, home, evidentment no hi ha una norma, no? Però sí que és cert, per exemple, en aquells dies de finals de novembre, començaments de gener, van néixer molta gent que admiro de la música. El Jim Morrison dels Doors, el Keith Richards, jo què sé, un seguit de gent. Jimi Hendrix, que va néixer el 27 de novembre, també. I dius, potser alguna cosa hi havia aquells dies, o en aquell moment, de la mateixa manera que la meva estació preferida és la tardor, i m'agrada el fred més que la calor, no? Bueno, serà que és el moment que arribes al món i de sobte reconeixes el teu moment, no?
0: Clar, pot ser. Com ha canviat la manera de treballar d'ara a abans? O sigui, tu ara has tornat a fer discos i en feies fa 40 anys. Com ha canviat tot aquest procés? Com ha canviat la indústria? I com
1: ha canviat moltíssim, sí. Sí, els 80, diríem, l'estudi de gravació encara era com un gran santuari on t'entraves un cop cada X temps, no? El teu espai habitual era l'escenari, el directe, les petites sales, on fos, i de sobte un dia entraves a un estudi on els senyors ja no portaven bata, els tècnics, no portaven bata blanca, però gairebé hi havia aquesta distància, aquest respecte, els entesos, no? I d'alguna manera tu no controlaves molt bé aquell llenguatge, no tenies un estudi casolà a casa, com ara té tothom, no?
0: Uh-huh.
1: I era molt car gravar, t'havies d'endeutar. El primer disc, recordo que vam fer 5 dies gravació i mescles, i se'ns acabaven els diners, i la meva germana em va deixar una mica més de pasta, i aquest tipus de coses, no? I ara és molt diferent. Fixa't, el 1986, com vam començar nosaltres, amb un sol... amb tot l'any, sortia la mateixa quantitat de música que surt, per exemple, ara, en un sol dia.
0: Imagina.
1: Aleshores, això vol dir que de sobte fas el teu treball i el que el vols mostrar hi ha un munt de soroll, o sigui, surten 70.000, 80.000 cançons cada dia, no publicades només una plataforma concreta, surten moltes més. I de sobte l'esforç ara, segurament, més gran és posicionar el que fas, no? És que la gent sàpiga que has estat un any o dos o tres treballant en un projecte. Això ho ha capgirat tot. I ja vaig veure fa uns quants anys, no?, que de sobte les campanyes promocionals eren d'alguns grups, fins i tot d'aquí eren més costoses que la pròpia gravació, no?
0: I la manera de fer cançons ha canviat també. Una mica pensant en això de l'algoritme, i del posicionament, no sé, amb les sèries, per exemple, es diu, ara es repeteix l'argument cada X temps perquè la gent està faltada d'atenció, no? O amb les pel·lícules, necessitem anar repetint el guió, això t'ho expliquen els guionistes, perquè la gent torni a captar. Sí, amb les cançons, a l'hora de fer cançons, també ha canviat? O has canviat tu?
1: Jo crec que ha canviat molts casos, i després hi ha qui va fent el seu camí malgrat els canvis tecnològics o els algoritmes o el que faci falta. Sí, et pots apuntar a les tendències, però ja corres el risc de fer el ridícul d'una manera espantosa. Jo recordo un dels moments d'un artista que segurament el millor concert que he vist a la meva vida seu, que he gaudit com una bèstia, que era el Neil Young, als anys 80, al Palau d'Esports, i de sobte, en aquella mateixa dècada, se li va acudir fer un disc com techno amb el Nils Lofgren, que és el seu guitarrista, un dels guitarristes que va amb l'Springsteen, i de sobte el veies a un escenari grandot com és ell, amb un micro d'aquests de Madonna, no?, i amb l'altre fent gestos amb les mans sense instruments, i dic, per favor, em sembla que el disc es deia Trans o alguna cosa així, i ha quedat com ningú en parla, no? I si me'l trobés algun dia i tingués oportunitat de comentar-li, l'últim que faria seria comentar-li aquest disc.
0: I tu, sí. Tu has fet alguna cosa estranya al llarg de la teva carrera per dir, vaig a provar? Sí. A veure, tothom parla del moment, no? S'han escrit molt i n'has parlat tu també del moment en què decidiu cantar en castellà, però no sé si és la cosa més boja que has fet al llarg de la teva carrera musical.
1: No, jo crec que el disc més estrany que he fet és un que vaig fer quan estava en solitari, que es deia De terrat en terrat, que vaig fer amb l'Albert Pla, me'l va produir ell, el vaig gravar a casa seva, i clar, tot s'hi valia, o sigui, de sobte marxava a fer un parell de coses i tornava, i m'havia matat. De sobte, al mig de la cançó, sortia la Judit Ferrés, la seva companya, anunciant com si fos una locutora de ràdio la meva mort, no? I dic, hòstia, però què heu fet? No passa res, passa res. La cançó es deia El cel, no? I anaven passant coses estranyes. Vaig fer una mena de, no sé si era un reggaeton, allò també, que es deia, em sembla que es deia Marina, precisament.
0: Mira.
1: I no té res a veure, era molts anys abans dels Figaflaues, quan deien això de la Marina està contenta. I era mig rumba, mig tal, no? I sí, un tema mig electrònic que bevia molt del Ça plein pour moi, de, no sé si recordeu aquella cançó.
0: Ça plein pour moi.
1: I era aquest joc de... Però jo, quan estava en solitari, l'últim que volia fer era algo semblant a sopa. I cada disc era una oportunitat per dir, estic en un viatge i no baixaré sempre a la mateixa estació, no? Doncs ara vaig a veure aquest altre lloc, i ara vaig a veure aquest altre lloc. I era com posar-me jo... Aquest disc de Terrat en Terrat era l'experiment de... Jo anava amb una gravadora per Barcelona i de fer la música que sentia pels carrers o quan entrava a les botigues, com sonava Barcelona, no? I em va sortir allò i després...
0: I quan t'adones que has de tornar a sopa?
1: Me n'adono quan omplim tres Sant Jordis i posem 90.000 persones en dues setmanes aquí a Barcelona, a Tarragona, a Mallorca, a Girona. Sí. Eren, mira, els 25 anys de celebració en celebració. I sí, clar, en Josep estava estudiant arquitectura, havia deixat la música, i bé, va haver-hi aquesta evidentesa de dir, per què no fem, bueno, ho va proposar ell, per què no fem un concert d'aniversari dels 25 anys, un només? Sí, perquè estic estudiant i no tinc gaire temps, fem el setembre, que a octubre començo el curs. I de sobte, doncs això, es va desfermar una passió que no teníem consciència que pogués ser així. Feia 10 anys que estàvem inactius com a banda, i el que penses és que la gent, la majoria de la gent s'haurà oblidat del que fèiem, i no és així. I després sí que vam tenir aquesta consciència de dir, ostres, això no pot quedar així.
0: Ja.
1: De totes formes, vam haver d'esperar 4 anys això... més que en Josep acabés la carrera.
2: Aquest detall és fantàstic.
1: Sí.
2: Això s'explica molt bé al documental. Carrera, sí, és que el vaig veure just l'altre dia, ostres, i m'ha semblat meravellós.
0: Ara parlem del documental, però abans, l'altre dia justament va venir el Pep Sala i vam estar parlant amb ell, i una mica li demanava per la idea aquesta de la nostàlgia, no? De fins a on es pot viure amb o des de la nostàlgia.
1: No m'agrada gens la nostàlgia.
0: Però sopa de cabra és nostàlgia.
1: No, jo quan fem cançons que algunes tenen 40 anys, les veig present. I si les puc cantar és perquè penso que són present encara. N'hi ha algunes que no fem, que les veig absolutament... que no tenen sentit ara mateix, no? Però si em continuen parlant i explicant l'ara, i d'alguna forma, jo quan ens preguntaven fa molts anys per qui feu les cançons, m'agradava dir pels que encara no han nascut. És una mica pretensiós. Mira, però...
2: la posteritat.
1: Sí, no, però fins i tot això de no entrar en la... les lletres no parlin de la quotidianitat, que no les hagis d'explicar d'aquí un temps. No, perquè això era una sèrie que es deia així, perquè això... era una cosa, yeah, i un lloc que ja no existeix. Aleshores parlo dels elements eterns, del sol, de la lluna, dels camins, no? Coses que van existir des de sempre i que existiran en endavant, no?
0: Clar, però jo em refereixo més al concepte de nostàlgia. Clar que, evidentment, són actuals, i són actuals perquè la gent les canta, però em refereixo al concepte de nostàlgia perquè, per exemple, amb aquest clàssic... I t'ho vaig demanar també un dia que vas venir aquí al programa. Amb aquest clàssic, encara ara es tanquen casaments. Finals,
1: sí,
0: de festa, m'explico?
1: La Tramuntana continua existint.
0: Sí, continua existint, però prefereixo... Però sí, cançó... ho tanques per la nostàlgia del moment, no, també?
1: Jo no ho sé.
0: No, eh?
1: No ho sé. I crec que la música té la capacitat d'aturar el temps. O sigui, el temps és una limitació que tenim com a espècie, perquè en l'univers no existeix el temps, així com l'entenem, no? Com a espècie, i la majoria d'espècies animals també pateixen, o alguns amb més velocitat. El meu gos té 13 anys i se'ns està anant.
0: Ai.
1: I diuen, que un any humà són 7 anys d'un gos, no? O 7 anys d'un gos seria, bueno, aquesta transgressió de temps, no? Però tenim aquesta limitació i aleshores ens movem en aquestes coordenades, però jo no crec que el temps existeixi com l'entenem, no? I quan veig alguna persona de 18, de 20 anys que està cantant en el concert i canta la cançó que veus que explica el que sent, no? Que la canta en convicció, penso, veus com el temps no existeix?
0: Ara...
1: I a més, per exemple, l'Empordà està molt feta de dites, de frases fetes, no? De refranys. Cap al migdia anàvem, bueno, quan més vell més tocat a l'ala, etcètera, etcètera. I això és una mica... la vida arriba sense manual i hi ha, bueno, algunes coses que fan o intenten suplir aquest manual, i unes són les dites, que a casa jo les he sentit tota la vida. La meva mare és un reguitzell de dites.
0: Però ara les hauries d'actualitzar amb l'argot dels joves, no sé, la Maria Rovira,
2: no, l'Oriol
0: no, Sherman, en teu manual, però vaja, ara diuen altres coses als joves, no?
1: Sí, m'hauria de...
0: Hauries de fer l'Empordà versió...
1: Hauria d'introduir molt més anglicismes.
2: Jo crec que no.
0: No, sisplau, no?
2: Jo crec que allò que dèiem dels experiments estan bé, però...
1: Exacte.
2: Però potser
1: podria
2: també...
1: semblar un Neil Young perdut al mig amb el micro de Madonna.
2: Jo crec que parlar des de la pròpia autenticitat és una cosa que no caduca mai, no? Precisament.
1: Tu penso, però bé, hi ha amics com el Triquell que vas dir, què diu això, no? I estan amb el fem un crash, fem, no sé, o el cringe, no? Això fa, dic, uau, no?
0: Però cap al migdia anava ple de cringe,
1: sí
0: no sé, podries buscar una versió.
1: Sí.
0: Comentava ara la Maria, parlava d'aquest documental del 3CAT, del Sopa de Cabra Tornar Enrere, i allà, vaja, hi dius de tot, i tu has arribat a dir que no has pogut mirar-lo més de 5 minuts. Per què? Perquè et va remoure?
1: No, vaig veure per primera vegada a la seu de la productora, que està aquí al damunt de la ràdio, de Ràdio Barcelona, sí, precisament. I vaig veure acompanyat del Cuco, del baixista i de bateria, en Josep no va venir, i em va remoure, no? Però bé, estàvem acompanyats, ho vam parlar, ens vam fotre la mà al cap. I després, uns dies abans de l'estrena, que començàvem a fer entrevistes, vaig dir, perquè havien passat uns mesos, dic, vaig a veure-ho una altra vegada per posar-me al dia i saber a veure què, no? Què m'he inventat, què m'he imaginat, o quin és el meu record. I als 5 minuts vaig dir, uf, oh, ja el veuré més endavant, i com que fèiem una preestrena, ja el veuré a la preestrena, perquè sí, no és còmode, és incòmode, fins i tot per nosaltres. Però jo tenia molt clar, la premissa des del primer moment era...

0: dir, hòstia, però si porto l'univers sencer sobre meu, no puc amb tot això, de tenir tanta paciència. Però bé, això ve de marca de casa, no? És quan neixes una família que li ha tocat ser part dels vençuts, no? I que s'han anat fent d'una manera en el qual, doncs, el que més senties era a la gente poco y al revés. Callar, ver, oír y callar, no? Més val el que es calla que el que es diu. O sigui, és aquella cosa d'aguantar, no? De ser sofert, no? I de vegades, doncs, si dius això, potser et condiciona. Ai, salut, salut.
1: Clar, Maria, aquí està a mig esternut. Saps que això no s'ha de fer mai? Saps que no s'ha de fer mai? Que si li dius salut a algú que està a punt d'esternudar, li talles esternut. És el que va passar ara amb la Maria Rovira.
2: Està bé, anat a l'altre lloc.
0: Doncs ho he descobert, no ho sabia, això. Anava a dir, mira la llum.
1: I mira la llum podria ser també un bon títol de cançó.
0: Bueno, ja en tenim una que es diu La llum del 19, que diu, vés i crida-la, vés a viure-la, no?
1: I de què et sents més orgullós?
0: Doncs d'haver arribat fins aquí, no?
1: Fins aquí, a l'Aquí Catalunya?
0: Sí, exacte, 40 anys després. No, jo estava convençut que no passaria dels 30.
1: No el grup, sinó tu.
0: No el grup, sinó jo, perquè érem d'aquella generació que vivíem molt al carrer. Jo era del barri vell de Girona, quan no era el que és ara, un decorat de Joc de Trons i un espai bicicletaire internacional, sinó que era un barri deprimit, humil, el barri xino allà al mig, tot plegat. Aleshores, tot aquell ambient, eren els començaments dels 80, va haver-hi aquella estesa tan bèstia de l'heroïna, que se'n van portar molts companys. I era el moment del punk, també, però encara teníem l'impacte del rock dels 60 i començaments dels 70, aquella revolució juvenil transnacional, no? Aleshores, els nostres referents no passaven dels 27. He parlat abans de Hendrix, però també i he parlat de Jim Morrison. I podríem parlar de molts més, no? De la Jenny Joplin, i més endavant amb Kurt Cobain ens ho van recordar també. I de sobte fas 30, dius, però ja sóc un vell, i ara què, no?
2: Tot i que ara fins... Ja estic salvat, he creuat la línia.
1: Doncs ara als 30 els vells viuen a casa dels pares, imagina't tu, així.
0: Home,
1: estem ara.
0: Home, de fet ara fins als 35 ets jove, o sigui, que imagina't, mira, qui ens ho havia de dir.
2: És que de vegades jove i precari,
1: també,
2: no? Sí. La precarietat fa que semblis més jove.
1: Una cosa porta l'altra.
0: És cert, és cert.
1: Tens una cançó preferida del Sopa, tu? Perquè tothom en té una, i Gerard Quintana ha de tenir una.
0: Durant molt temps ha estat El far del sud, per exemple, perquè és una cançó que sempre havia volgut fer, i quan la vaig fer vaig estar molt content de fer-la. Tornant a Neil Young, hi havia una cançó del Harvest del Neil Young que es diu A Man Needs a Mate, que hi ha una estrofa que comenta, diu, a while ago somewhere I don't know when I was watching a movie with a friend, una vegada, no recordo quan, vaig anar a veure una pel·lícula amb un amic, I felt in love with the actress, she was play a part that I could understand, no? Vaig enamorar de l'actriu, del personatge, feia un paper que podia entendre tan bé, i em va passar en un moment. Vaig entrar un dia en un cine i estava més perdut que un api, i vaig triar per al cartell, i la pel·lícula era d'un director argentí que es deia Eduardo Miñona, i la protagonitzava la pel·lícula la Ingrid Rubio, i la pel·lícula es deia El faro del sur. I, uau, vaig enamorar d'aquell personatge. I va sortir la cançó com si res. I dic, mira, ja he fet el meu Neil Young enyorat, no?
1: I després nosaltres ens vam enamorar de la teva cançó. Sí.

0: He de confessar que aquesta cançó va ser el senzill del disc i vam fer un videoclip i la gent de la productora, que es deia Polar Films, em va dir, quina és la història d'aquesta cançó? I es vaig explicar el que havia passat. Oh, hem de trucar a la Ingrid Rubio, que surti al videoclip. No, no, si precisament és un impossible. O sigui,
1: no,
0: l'important és que és el tio que està allà i que no pot aconseguir allò, que és irreal, no? I he de confessar que la vaig contactar i vaig trucar i vaig dir, digues que no.
2: De debò?
1: Ho vas manipular tu,
0: ho has manipulat.
2: És meravellosa aquesta història.
1: Et vas assegurar, després va sortir, que era la Vivien Leigh, no? Sortia el...
0: En el
1: videoclip.
0: En el videoclip.
1: No sé, es veu un cinema.
0: Sí, és un cinema. Però em sembla que hi ha un cartell de la Vivien Leigh. Sí.